0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants...

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.
3: Bé.
2: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
3: Oh, és meva.
5: No, no, és meva.
3: Meva, meva, meva.
5: No, no, no, no, és meva.
6: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
7: La calaixera més musical.
3: Uau, d'això!

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.

0: què celebrem?
1: M'encanta la festa!
0: I què celebrem?
1: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: La venda ja cayó.
4: Cap Roig Festival presenta Anastàsia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.

0: em dic Berta. Tinc grans ulls i el cos ple de plomes. Surto a la nit a fer el meu crit. Qui sóc?
1: Hola, sóc en Jaume i vaig tercer. Està entre l'agost, menja del rebost. Li agrada passejar, però el que més li agrada és somiar. Qui sóc?
2: Hola, sóc l'Aleix i faig tercer. Tinc grans peus i visc a les neus. Tinc més d'un os i sóc molt gros. Qui sóc?
3: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

Camerun per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
2: Recordi bé aquesta combinació.
3: Bueno.
4: No podré. No podré.
5: Sí, senyor. Gràcies. Adéu.
6: Ràdio Vilasacra és el millor que hi ha a l'Empordà.
7: Com una encuesta que te pongo el 10. Es que es magnífica.
8: Además, dice siempre tendréis muy bien.
9: Como a casa.
10: Ya quisiera todo el mundo atender de esta manera y aclarar las cosas de esta manera.
11: Oh, qué a gusto me siento aquí. Es que vale la pena. Si es que además son súper simpáticos, súper atentos.
12: ¿Yo me puedo apuntar también?
6: És el millor que hi ha a l'Empordà.
13: Vinga, un plaer saludar també els oients que mica en mica es van incorporant a la família i que ens escolten a través d'internet.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
1: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
5: K25.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Aquest any Protecció Civil ja ha activat 4 vegades en fase d'alerta el Pla Infocat, que és el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, quan en tot el 2025 es va activar 11 vegades. En aquest context, els agents rurals es reforcen i incorporen una vintena més de vehicles que formen part dels 245 vehicles nous del cos. Santa Perpètua de Mogoda, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de David Mendoza.
3: Per primera vegada, les noves furgonetes s'han dissenyat de manera específica per unitats especialitzades. Núria Parlon és la consellera de l'Interior.
4: 6 van al grup especial Caní. Les unitats de drons incorporen 7 vehicles que estan destinats a les tasques de vigilància, inspecció i investigació aèria. I després les unitats de testat també sumen 7, no? Perquè permeten fer doncs, tota la feina que es fa des de l'USAE, però amb una oficina mòbil i un centre de comandament provisional que també permet conservar proves en millors condicions.
3: En total, la flota dels agents rurals és de 395 vehicles, 245 dels quals són nous. D'aquests, n'hi ha 109 que s'han renovat, mentre que els altres 136 són noves incorporacions.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
7: La teva professió no és quedar-te adormit sobre la pàgina 102 del temari preparant les oposicions. A Adams t'ajudarem a aconseguir una plaça per tal que et puguis dedicar a la teva autèntica professió. Perquè només a Adams fa més de 65 anys que ajudem milers i milers d'opositors a obtenir la plaça professional que somien. Treu profit de la nostra experiència i entra a adams.es.
8: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: És una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
3: Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
4: Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels Oficis del Llibre, un programa on avui ens fem acompanyar d'una debutant, en el món literari, si més no, amb les il·lusions de les primeres vegades. Tenim amb nosaltres a l'Ada Roig i Carreras, figuerenca, 44 anys, i autora de El que no diem, un recull de contes que, en paraules del seu editor, en Rafael Casas, de Lluny del Ramat Edicions, ens plantegen unes trames que desborden originalitat, passió i creativitat, i que xopen el paper fins a traspuar talent. Ada Roig, sigues molt benvinguda a la ràdio, què tal?
5: Hola, moltes gràcies per convidar-me, molt bé, estic contenta de ser aquí.
4: Caram, amb el teu editor, eh? Quines lluances, diu, trames que desborden originalitat, passió i creativitat, i que, en el fons, diu, acaben traspuant talent. Com t'ho prens, una cosa així?
5: Amb alegria, amb sorpresa. Quan ens vam conèixer amb en Rafael, va ser una cosa, va ser una història curiosa. Jo tinc una persona que em llegeix des del principi, que em va recomanar que fes alguna cosa amb tot el que ja havia escrit, i em va dir, ostres, esclar que picar a la porta dels editorials no sent coneguda, no havent escrit res abans, no havent publicat res abans, et serà difícil. I bueno, jo seguia en Rafael a través de les xarxes i un dia me'l vaig trobar pel carrer, i a partir d'aquí va néixer la història. Ell, molt sincerament, en un primer moment em va dir que un llibre de relats d'un mateix autor era una proposta que no encaixava en el que buscava per l'editorial, que era difícil de vendre. Però un cop es va llegir els relats, em va dir que m'ho publicava. Per tant, entenc que va agradar, i per ara està agradant a tothom que ha llegit.
4: Des de quan escriu, l'Ada?
5: Des dels confinaments municipals, i des del 2021, si no recordo malament. Em vaig quedar atrapada al Baix Empordà, que era recent arribada al Baix Empordà, i no tenia xarxa per els caps de setmana, i llavors, bueno, primer em vaig posar a fer feina de l'institut, treballo en un institut, i al final vaig dir, ostres, potser que facis alguna cosa que et diverteixi, i vaig provar amb un curs d'escriptura creativa, i d'aquí va sorgir.
4: Però no hi havia antecedents? No t'ho havies plantejat mai? No era un objectiu de vida, diguem-ne, escriure, i fins i tot qui sap per què no acabar publicant?
5: Mai, ni una sola vegada.
4: I com en Rafael Casas explica l'anècdota que ara una mica ens definies, de com us vau conèixer, de com us vau trobar, i explica també aquesta sorpresa, no? Diu que una persona o una dona desconeguda, molt interessada en mi, em cridés des de l'altre costat del carrer i se m'atencés corrent, és un fet que no m'havia passat els darrers molts anys, diu. És certa aquesta escena? Va anar així? Va ser tan curiós?
5: Jo no vaig córrer, això és un afegit, jo crec, literari que ell hi posa, un punt de drama. Sí que vaig passar al carrer ràpid, perquè hi passaven cotxes, però sí, van així. Jo estava al carrer i de cop el vaig identificar des de l'altre costat, i el vaig cridar i vaig anar-lo a saludar.
4: Per què el vas a buscar amb ell, a Rafael Casas, i no pas un altre editorial? Allò, per què et vas interessar per aquest Lluny del Ramat, es diu l'editorial?
5: Va ser totalment casualitat, fortuït. Just la nit abans, tal com et comentava, havíem parlat amb aquesta persona que em llegeix, i jo li havia dit, no, en tot cas continuaré enviant relats en alguns premis de tant en tant, però ja veig que allò de les editorials és complicat, i pel que em deia ell. I això, i l'endemà em trobo un Rafael, l'identifico, i vaig dir, bueno, ho tens aquí, la vida t'ho ha posat aquí davant, vés a preguntar, no hi perds res.
4: L'Ada Carreras és professora en un cicle d'integració social amb un, amb un institut. Per aquesta matèria prima, el tema d'integració social, hi ha realitats ben complexes que passen en el teu dia a dia i veus realment la diversitat del món que ens envolta. Això és la matèria prima dels personatges de, dels teus contes?
5: Et diria que no, perquè sí que és veritat que estic en contacte amb unes realitats que a vegades per altres persones poden quedar més camuflades, però ja no tan directament, perquè jo al fer docència estic en contacte amb alumnes de 18 anys, 20, però que alguns d'ells sí que venen amb unes realitats, unes sensibilitats, unes experiències de vida que per això els han portat a estudiar el món social. Però sí que és veritat que és una, un interès que tinc què els hi passa a les persones i en especial com és la comunicació entre les persones. És un tema que sempre m'ha interessat, en el que em fixo, i com aquesta comunicació pot portar a vegades a l'encontre o al desencontre.
4: Mai escric un conte sabent on anirà, deies en una entrevista publicada recentment. Com comença, com neix la creació d'un conte? Com s'hi enfronta una escriptora com la de Carreras al full en blanc, el pànic aquell del full en blanc, allò, com comencem? Quina és, com s'engega tot plegat?
5: Doncs normalment s'engega amb una escena que és bastant estàtica. És a dir, em fixo sobretot en que hi ha un personatge i aquest personatge està en un lloc. Llavors, a partir de començar a visualitzar aquest personatge, que està doncs, en una cafeteria, en una cuina, en una parada d'autobús, començo a preguntar-me qui és. I en el qui és i en els detalls començo a sentir què li passa i a partir d'aquí l'he d'anar seguint. No hi ha altre. Per una banda, a vegades això em porta a llocs on em quedo totalment estancada. És a dir, jo el pànic aquest del full al blanc, en blanc no el tinc al principi, sinó que a vegades em passa al tercer paràgraf, al cinquè paràgraf, a la pàgina i mitja, de dir, ara no sé per on continua, i a més s'ha embolicat molt això. Però si continuo entrant en contacte amb el personatge, hi ha un moment en què això es desencalla i em porta cap al final.
4: No se n'està, no se n'està l'Ada de incorporar-hi el dolor, la mort, escenes que dius, home, de vida quotidiana no són pas, de massa poètiques no són pas, sinó que més aviat carreguen cap això, cap a, cap al dolor, cap a la duresa de la vida, tal com la tenim concebuda. T'hi sents retratada amb una definició com aquesta? O per què t'ha... Me'n recordo molt d'aquell conte de la mort inevitable del nen, que dius, buf, buf, quina bufetada, i a més, com l'argument acaba lligant al final d'aquells 5-10 minuts que hi passes amb aquell conte, que dius, t'ha passat una vida per davant amb un no-res que no l'has ni vist a passar. Dius, hi ha duresa en aquests contes.
5: Suposo que d'alguna manera són sensibilitats o experiències que ho he viscut o m'han envoltat i que no hi giro la cara. M'interessa, no? És com et deia abans, m'interessa lo social, m'interessa la comunicació humana i potser ara no estic en contacte directament amb el món de la integració social, però a l'institut, amb l'alumnat, veus que sovint no hi ha uns dolors, sovint hi ha unes ferides, sovint hi ha unes sensibilitats que estan afectades i que això condiciona el seu dia a dia, de que no puguin brillar més, per exemple, de que no puguin sortir davant de la classe i expressar-se, de que estiguin estudiant allò per intentar resoldre alguna cosa. I d'alguna manera doncs, ho tinc proper, no? I no me n'aparto.
4: Hem parlat de l'inici del full en blanc a partir d'una escena concreta i llavors fer moure els personatges i al final, quan s'acaba l'escriptura d'un conte? Quan dius ja ho veig ben resolt, he de posar el punt i final en aquí?
5: Tal com ho dius, hi ha un moment que dic ja està, aquí s'acaba. I és interessant perquè fa poc una persona que em va llegir em va dir que li semblaven històries inacabades, I em va semblar interessant perquè pensava, veus, des d'un punt de vista d'algú altre, voldria que jo continués explicant perquè potser no és el seu punt, és dir, no acaba en tota la vida d'aquella persona, és evident, no acaba allà, no? Allà només acaba aquella història. Però jo ho sento molt clar, no tinc cap dubte, en quan s'ha arribat al final i ja està, i no em surt res més.
4: És la teva primera publicació, El que no diem, aquest recull que són 18 contes.
5: Sí.
4: Ara ja fa uns mesos que va sortir d'impremta, hi ha hagut diferents presentacions, i ara ens explicaves una reacció d'un lector. Allò, com t'has sentit observada, o quin retorn estàs tenint dels lectors? T'agrada el que et comenten? Com t'arriba l'opinió del lector?
5: Per ara estic molt contenta. Tothom que m'ha fet un feedback m'ha dit que li havia agradat, que li havia sorprès, alguns finals que eren molt impactants. Estic molt contenta també perquè vaig fent com un petit registre de quins són els contes preferits de la gent i no coincideixen, cosa que em sembla molt positiu, perquè si tothom em digués els dos o tres mateixos, seria un indicador de que poder n'hi ha uns que tenen una qualitat diferent als altres, com a hipòtesi. Però tothom em diu coses molt diferents. I per tant, doncs, fins aquí, molt contenta. I sobretot m'agrada molt la gent que, més enllà de dir-me que li ha agradat, em diu el per què, o em diu el què, o el que sí i el que no, també, perquè d'alguna manera això per mi fa més ric i més viu el text.
4: I ha d'arribar d'aquest punt, en què ja has debutat, ja t'has ensenyat com a escriptora, tens una imatge teva, allò, com et defineixes com a escriptora?
5: Em ve a dir-te la paraula experimental. Em sento encara un aprenent que està als seus inicis, potser també per la manera que tinc d'escriure, en què vaig descobrint el text a través del propi text, que em vaig sorprenent, i això m'agrada. És a dir, la idea de escriure algo preestructurat i després transcriure-ho no m'interessa, no m'atrau, no sé si em divertiria, i tot i que a vegades això em fa patir, perquè hi ha moments que no sé cap on anirà la trama i no veig com avançar, però m'ho passo molt bé, tal com ho faig ara. I el que sí m'encurioseix és que molta gent em pregunta i quan escriuré una cosa més llarga. I jo penso que jo potser amb el temps canviaré, però ara per ara em sento contista. Jo escric contes, no tinc cap interès en escriure res més llarg, sobretot perquè el conte mateix va avançant i hi ha un moment en què, com et deia, sento que ja està. No és que jo triï ni el personatge ni la trama, ni que sigui curt o que sigui llarg. Jo d'alguna manera m'obro a que el text vagi sorgint.
4: Una pregunta era, i ara què? Entenc, doncs, que hi ha voluntat de continuar, i dintre del perfil de narració curta, de narració conte, diguem-ne.
5: Sí.
4: Tens coses a mitja, ja hi ets posada?
5: Tinc més contes, vaig escrivint, i a veure què passarà en un futur.
4: Et veus en un futur guanyant-te la vida amb la literatura, amb l'escriptura? Diuen que és molt difícil.
5: Mira, fa... jo diria que deu fer un parell d'anys enrere vaig venir aquí a l'Escala i vaig venir escoltar en Joan Lluís Vis, i me'n recordo que va explicar que els autors catalans, en general, ell inclòs, és a dir, no jo també perquè sigui novella, sinó en general, cobren el 10% del cost o del preu que té el llibre que es ven, cosa que, clar, fa molt difícil viure d'això. A mi m'agrada la meva feina de docent, estic contenta, i em dona temps també per poder escriure, i no és una cosa que em plantegi ara per ara, no. Com et deia, estic en una fase, sento, inicial, i no ho sé, però sí que sé que és molt difícil per a qui ho vol. Crec que és difícil.
4: Per aquests micròfons i per aquest programa havia passat la temporada passada el begurenc Adrià Pujol Cruells, que ens el vam entrevistar arrel d'un assaig que es deia O no, que feia la reflexió del món literari català i venia a dir que home, que de llegir tothom ha de llegir tot, sempre, més s'ha de llegir, i això ens farà més savis, i com més savis, més lliures serem. Si ens atrevim a escriure, sempre és interessant plasmar sobre paper allò que ens corre per les venes o per la nostra ment. I però llavors aquí marcava una pausa, i aquest o no, el títol provocador de l'assaig, deia, home, llegir, escriure, és clar que sí, però ojo, d'aquí a publicar n'hi ha un salt, i poder publicar massa en aquest país. No sé fins a quin punt comparteixes o no, o t'havies plantejat mai una reflexió com aquesta.
5: No conec prou el sector, no conec prou el món editorial com per saber clarament què respondre. Sí, sé que es publica molt.
4: Publicar molt també pot ser un índex de la salut del sector, no ho sé.
5: Sí, també he sentit de veu d'algun escriptor més conegut que jo que hi ha una aposta des d'editorials grans per publicar coses que es venguin molt però que potser no diuen de la seva qualitat, però poc més et puc dir.
4: Escolta'm,

0: Doncs et diré que llegeixo tant conte com novel·la com darrerament teatre, i et diré que m'interessen molt com escriu gent d'aquí, com per exemple l'Eva Baltasar, i alhora també m'interessa molt com escriu gent, tinc tendència a més al nord i a més a l'est. M'interessa molt la narrativa anglosaxona, però també m'interessen molt autors japonesos, autors xinesos, alguna autora llatinoamericana, i reconec que el continent africà el tinc molt abandonat. No he llegit massa el que proposen des d'allà.
1: Digue'm a dos llibres, i m'explico. Un o dos que recordis que et van fer lectora o que et van marcar la teva infància o adolescència, d'una banda, i una altra, l'últim que t'hagi impactat per algun motiu.
0: Mira, en la meva adolescència em va obrir la perspectiva un llibre de Tom Sharp, que es deia, el vaig llegir en castellà i es deia El bastardo recalcitrante. Vaig riure molt, i el fet de riure, d'associar el riure tant i tant, de plorar de riure amb la lectura, va ser una cosa que recordo que em va impactar, de dir, ostres, que interessant, no?, que un llibre et pugui portar fins aquí. I després, un llibre que recordo amb molta estima és L'aquí descansa Nevares, d'en Pere Calders, perquè, i això ho dic des d'una opinió com a alumne, no com a docent, i amb tot el respecte, a mi, tal com es va plantejar a l'època, a la meva època, l'acostament a la literatura catalana des de l'institut va fer que deixés de llegir. A mi, als 17 anys, llegir Solitud, llegir Els fruits saborosos, són coses que em van fer avorrir al llegir. I l'única cosa que recordo que estava dintre de les obligatòries, de les lectures obligatòries, va ser L'aquí descansa Nevares. Però la resta van tenir un impacte negatiu en mi com a lectora. I ara darrerament m'agrada molt Wajdi Mouawad, que és un autor de teatre. Ell va néixer al Líban i va emigrar al Canadà. Llavors és un autor que escriu en francès i trobo que té un estil de teatre molt impactant.
1: Sabent que llegeix una persona, en coneixem molt del seu interior. Avui n'hem parlat amb l'Ada Roig, Ada Roig Carreras. Ella és figuerenca, avui viu a Jafre, acaba de publicar Lluny del Ramat Edicions, El que no diem, un recull de 18 contes impactants abans que res, i molt i molt interessants. Jo ho deia fa una estona com una alenada d'aire fresc en aquest món de la literatura de proximitat, que és el que intentem tocar des dels oficis del llibre. Ada, moltes gràcies per compartir aquesta estona a la ràdio. Felicitats i llarga vida als contes.
0: Gràcies a tu, Abel.
2: Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
1: I la càpsula que completa els oficis del llibre segueix la sèrie de bibliòfils amb la Judit Cubeña Guàrdia. Què tal, Judit?
3: Molt bé, aquí bibliofiliada.
1: Jo me n'alegro. Avui per parlar d'un senyor com va ser Alexandre de Riquer i Inglada.
3: L'Alexandre de Riquer i Inglada va néixer a Calaf el 1856 i va morir a Mallorca el 13 de novembre del 1920. Aquest senyor, que és dels que obren, no obren, però és de la nissaga dels de Riquer, que coneixem historiadors propers als dies d'ara, va ser dissenyador, dibuixant, pintor, gravador, bibliòfil, exlibrista, escriptor i poeta. Vaja, que va ser un dels puntals del modernisme.

0: modernisme a Catalunya. Ell reivindicava molt allò que el modernisme volia, que era igualar l'art industrial i les belles arts, és a dir, que tot allò que era artesà també formava part de l'art, i evidentment els llibres, la il·lustració, tot això. Tenia una casa taller a Barcelona, que va ser sempre un lloc d'encontre d'intel·lectuals. Allà s'hi celebraven reunions on hi havia música, intercanvi de llibres, d'exlibris, i allà hi tenia les seves grans col·leccions de llibres, amb molts dibuixos, molts de dibuixos, doncs del segle XVII i XVIII, moltes enquadernacions. La col·lecció d'exlibres és una de les més importants.
1: Aquí volia anar. M'encuriosix molt el tema de col·leccionar exlibris i aquí, i les publicacions que va fer a l'entorn d'exlibris, no? Parlem-ne d'aquesta faceta seva.
0: Sí, ell va ser com el renovador d'aquesta mania que alguns diuen, no?, dels col·leccionistes. Hi ha qui col·lecciona, no sé, gots o rajoles, i ell col·leccionava exlibris, que són aquelles marques que es posen en els llibres per dir això és de fulano de tal, amb un dibuix específic. El moment del modernisme va ser el moment exultant d'això, i ell s'hi va dedicar molt, va començar a col·leccionar-nos, va recórrer a tota Europa i en té de per tot arreu, i va fer una revista, la revista Ibèrica d'Exlibris, que va anar del 1903 al 1906, i d'altres llibres generals com Luz o Joventut, que són altres llibres, però sempre, sempre, sempre defensant que valia la pena tenir aquesta marca personal, aquells que ens estimem els llibres, que se sàpiga quan caiguin en mans d'algú després de les generacions que havia estat nostra. La seva col·lecció, tot el seu fons, està una part al MNAC, important, i d'altra a l'Arxiu Nacional de Catalunya. La documentació més privada la tenim a l'Arxiu Nacional, però el fons d'exlibris el podeu consultar en el MNAC. És molt, molt interessant i molt bonic.
1: Ha estat el cas d'avui, doncs, Alexandra de Riquer i Inglada, que ha passat per aquesta sèrie de bibliòfils que ens porta cada setmana en cada programa la Judit Covenia Guàrdia. Gràcies, Judit.
0: Fins la setmana entrant.

0: la nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Planeta Terra. 510 milions de quilòmetres quadrats. En cotxe podries recórrer-la en 80 dies. A peu en 11 anys. Però, per molt lluny que vagis, sempre tindràs un acompanyant incondicional. Si tu et mous, nosaltres també. Uau!
4: RadioVilaSacra.cat, on vulguis.
5: És l'hora del pati.
6: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
7: La teva emissora local.
8: El meu primer vi no va ser un Ribera del Duero. Equivocar-se només és el pas previ a encertar-ho. Ribera del Duero. Qui l'hagi tastat ja ho sap.
9: Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder pol·linitzador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.
10: Cent Empordà. Vine al mercat. Trobaràs productes de l'hort, de la mar, de fora, d'aquí, el que necessitis. Productes frescos i de primera qualitat. Vine al mercat.

0: teva ràdio de proximitat.
1: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.
2: Pareu bé l'orella.
3: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
4: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
5: Castell de Carmansó.
6: Actualment enrunat, està situat uns 2 quilòmetres al nord de Vilajuïga, a la comarca de l'Alt Empordà. El Puig de Carmansó ja va ser poblat en l'època ibero-romana. S'ha trobat una gran quantitat de ceràmiques medievals, així com restes d'àmfores i altres estris d'èpoques fins i tot anteriors. El seu topònim prové del mot preromà Ker, que vol dir roca o penya, i del llatí mansione, i que per tant significaria el casal de la roca. Fou possessió dels comtes d'Empúries. Pons I, que havia instal·lat l'arxiu diplomàtic del comtat en aquell castell, pel seu testament del 1078, va deixar el castell de Carmansó als seus fills Hug i Berenguer. De Dalmau, Berenguer de Carmansó, documentat des del 1099, que possiblement era net de Pons I d'Empúries, arrenca el llinatge dels vescomtes anomenats després de Rocabertí. Durant les guerres amb els francesos de finals del segle XIII, el castell va tenir un paper important, però l'any 1288, en temps d'Alfons II, va caure en mans de l'enemic i va ser enderrocat. Amb tot, encara l'any 1292, un informe fet pel rei Jaume II afirma que calen 12 homes per defensar el castell. Al final de la Guerra Civil del segle XV, el castell, que llavors depenia del duc de Cardona com a comte d'Empúries, fou ocupat pels partidaris de Joan II. El 1808 va ser restaurat per les forces napoleòniques que van fortificar la Torre de l'Homenatge. El castell de Carmansó també ha estat molt important en la vida de l'artista Salvador Dalí, que el va voler comprar perquè fos residència de la seva estimada Gala i perquè era la base d'un dels seus grans somnis, construir-hi l'orgue de la Tramuntana, un instrument musical catedralici que estaria en funcionament gràcies al mateix vent característic de l'Empordà i compliria de sons i melodies naturals al seu entorn.
4: La llegenda.
7: Diu que una reina encantada, o la dama blanca, custodia una cabra d'or enterrada en un lloc imprecís dels fonaments del castell de Carmansó. Segons el mite indoeuropeu i arrià, la cabra d'or simbolitza el sol vital, pur i radiant, en la seva lluita contra les tenebres. Hi ha versions que expliquen que, en el moment de l'expulsió de terres catalanes, la hi van enterrar els jueus de Vila Judaica, que la veneraven. La més coneguda, potser, conta que hi visqué fa molt de temps un famós rei mort de senyors. D'aquest tresor se'n feu construir una cabra tota d'or, però un bon dia va haver de fugir del castell perquè el va vèncer un rei cristià. Amb l'ajuda dels criats, van dur-se-la a peu a través d'uns passadissos secrets que comunicaven el castell amb el mar de Port de la Selva. Diu la llegenda que el rei i la cabra d'or mai arribaren a mar i que quedaren atrapats en aquells passadissos.
6: Altres llegendes diuen que eren una reina mora o una serp encantades les encarregades de custodiar la cabra d'or. Us proposem els webs castelldecarmansó.es. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans de Pere Català i Roca de Rafael Dalmau Editor.
8: Bona nit.

0: viatge en el temps.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui, vaja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Si vols fer salut, ho tens fàcil. Caminar a pas lleuger, ballar, anar en bici, pujar i baixar escales, menjar bé i variar. Treu profit de la teva vida diària per fer salut amb 30 minuts d'activitat i 5 fruites o verdures. Generalitat de Catalunya.
6: Oh my God!

0: pensar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Hola, sóc la Laia i avui us faré una endevinalla. Un ramat sense pastor que es veu millor amb la foscor. Què serà?
4: Tu estàs aquí amb nosaltres i amb nosaltres? Doncs, gràcies, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència. A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: sabies que...
1: Ja no tornareu a dir allò de no val ni un nap. El nap és una hortalissa que, com la resta, aporta poca energia, ja que el seu principal component, més del 90%, és l'aigua i aporta només al voltant d'un 5% d'hidrats de carboni. Però és un aliment ric en fibra i, per tant, regula el trànsit intestinal. Aporta també una gran varietat de vitamines i minerals, tot i que el seu contingut no és dels més elevats, com la vitamina C i l'àcid fòlic, o el potassi i el fòsfor. Aquests nutrients són completament necessaris per un bon creixement i desenvolupament físic i psíquic.

0: Tens una addicció i no saps com superar-la? A Fòrum Salut Mental Girona podem ajudar-te. Els millors professionals i un tractament integral i personalitzat pel teu cas específic. Primera visita gratuïta per avaluar la teva situació de manera personalitzada. Fòrum Salut Mental, a Girona i a Palamós. 722 60 21 48 o a forumgirona.cat.
1: Escolta. Ara, Ziman, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 €. Ziman, tan senzill com això.
2: Mare meva, quin somni.
3: T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.es.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: L'Hospital Santa Caterina de Salt concentrarà a partir del 29 de juny el servei de l'ergologia a Girona, mentre que el Centre d'Especialitats Güell farà el mateix amb el d'oftalmologia. Es tracta d'una reorganització impulsada per l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Institut Català de la Salut Girona, amb l'objectiu de millorar l'experiència dels pacients, optimitzar els circuits assistencials i alhora afavorir una atenció més eficient i accessible. Una placeta sense nom de Castellfollit ha estat batejada com a plaça de Cristina Salva. L'Ajuntament va promoure una consulta popular i finalment la proposta escollida ha estat la de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui. S'espera que la tardor es faci un acte de bateig d'aquest nou espai. La Festa Major de Palamós ha recuperat una de les seves activitats més singulars amb el retorn de la baixada de carretons. Una desena de vehicles artesanals han desafiat la pendent de l'avinguda d'Estruc Raballa en una jornada marcada per la creativitat, l'humor i la participació popular. La poesia va tornar a ser protagonista a Roses amb la celebració de l'onzena edició dels Jocs Florals, un certamen que continua consolidant-se després de la seva recuperació. Un total de 21 autors i autores van participar en aquesta convocatòria, que va culminar amb el lliurament de premis i l'inauguració oficial de l'Espai Joan Joanola, nou referent cultural del municipi. Al MAC Empúries s'ha celebrat l'esdeveniment Emporium Yoga per commemorar en diferents activitats el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Yoga, un acte que ha combinat la història, la natura i el benestar.
2: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: Em dic Jaume Coll i sóc el comissari de l'any Carner. Recitaré quatre brevíssims poemes seus. Els tres primers podrien formar una petita història d'amor, felicitat, dubte, desencís. El poema de la felicitat és Pensaments d'amor. És l'amor meva d'aquell llinatge que mai no minva, que mai no mor. Sota ma cella es feia l'estatge, ara ja sento que em petja el cor. El segon, el del dubte, és Destins. La nit és lleu, els dos amants s'han adormit. Té dos presents l'amor dintre la mà distreta. A qui darà l'enyor? A qui l'oblit? El tercer, el del desencís, és Desempar. Mentre el meu cos et lliga i et bressola, ton pensament mai no feixuc s'envola i s'esgarria lluny el meu desig. Desemparada resta al mig una abraçada tota sola. El darrer poema tracta de la pietat, una pietat que Carner situa a la natura. De fet, a la primera publicació el títol era Pietat de la natura. Es pot traslladar a la vida de les persones, a l'escalf que tota persona necessita quan li arriba l'hora de la mort. Pietat. A l'arbre hi ha una fulla que ja està a punt de caure i l'últim raig del dia que ho sap encara la daura. Llegiu i seguiu l'any Carner.
2: Memòria de Josep Carner.
0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: Vols una emissora de ràdio normal i corrent? Busca bé, que el dial n'està ple.
1: Doncs no.
0: Vols un arxiu de les millors sensacions organitzades en blocs?
1: Doncs sí.
0: Doncs aquí és el teu lloc.
2: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
3: Escolta, tanca els ulls.

0: passió, música, entreteniment.
1: La nit.

0: l'Ametller Origen.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Què pensaries si et digués que això que sentirem ara és una frase d'una llengua? A veure. Què et sembla?
3: Doncs m'hauràs de donar més context. Això en podem dir una llengua, perquè jo el que he sentit, doncs, és un xiulet, ni paraules, ni sons, sons sí, no? Però no articulats en fonemes, no sé.
2: Sí, normalment esperem trobar paraules i verbalitzacions, no? Però sí, sí, és una llengua i és ben reconeguda. La trobem a la Gomera, aquella illa sovint oblidada, no?, de les Canàries, i es diu Silva Gomero, bueno, xiulet de la Gomera en català, va ser declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. No sé si n'has sentit a parlar una mica, en principi m'has dit que sí.
3: És un típic exemple,
2: cosa, no?
3: Sí, poqueta sí. Cosa, perquè a l'EGB, jo vaig fer EGB, ens ho posaven com a exemple de, recordo, no?, d'això, una llengua sense paraules, per dir-ho d'alguna manera.
2: Exacte, sí, és una llengua totalment xiulada d'aquesta illa canària i és particular perquè no té cap gramàtica, sinó una taula d'equivalències entre fonemes parlats i xiulats.
3: Però això vindria a ser un codi?
2: No, ben bé, més que un codi, parlem d'una reproducció comprimida de sons fonètics parlats, no?, per entendre's, es trasllada en paraules, de la paraula parlada a la paraula xiulada.
3: Per tant, diguéssim que és com una adaptació dels sons del castellà, de l'espanyol?
2: Sí, té dos sons vocàlics i quatre de consonàntics i cadascun equival a uns quants fonemes de la llengua espanyola oral. En total, Aurora, es poden expressar més de 4.000 paraules, o sigui que no es queden curts, tampoc. Més que paraules, conceptes de la vida quotidiana i fins i tot imita el to, no? Les variacions de to del xiulet volen reproduir les del timbre del parlar de l'illa.
3: És curiós. 4.000 paraules no està gens malament, però, aviam, posa'ns en context. Això realment és ara una llengua viva que es fa servir?
2: No es fa servir de manera activa, no. De fet, és ancestral, es creu que pot tenir 2.000 anys, i la Gomera és un territori de barrancs i cingles, perquè, com totes les Canàries, hi havia activitat volcànica. I la llengua va néixer una mica per necessitat, no? Durant la primera meitat del segle XX la feien servir principalment pastors per comunicar-se entre ells sobre temes del dia a dia d'una muntanya a l'altra. S'avisaven si havia de canviar el temps, si tenien problemes amb el ramat, per no haver de caminar tant. Va passar a ser una ràdio, precisament, per transmetre novetats. En un parell d'hores tota l'illa ho sabia. Ara que Aurora també això passa als pobles, no? Una mica.
3: Sí, sí, sí. L'avantatge d'aquest és que... L'avantatge d'aquest és un WhatsApp sense problemes de cobertura, no?
2: Exacte, sense cap mena de problema, exacte. Només cal xiular una mica més fort.
3: Escolta, sí, sí. Podem tornar a posar el tall d'abans a veure si reconeixem algun d'aquests sons que representa que s'adapten, no?, al xiulet. Però... Ens dius
2: primer
3: abans,
2: us diré,
3: exacte,
2: sí.
3: No? Què dius?
2: Us diré què vol dir. Mira, en aquest que sentirem, que és el mateix que abans, un pastor li diu a l'altre: mira, anda para abajo. A veure si ho reconeixem.
3: A veure. Home!
2: Ens ho podem imaginar, no?
3: Ens ho podríem imaginar, sí.
2: Sí. Es veu que aquest xiulet, Aurora, pot arribar fins a 3 quilòmetres de distància, eh? O sigui, doncs, que no cal cridar, que no, xiulant arribes més lluny.
3: No està malament la cobertura que deia jo, que té el xiulet. El que dèiem, però una llengua que no es fa servir per això, per les millores de les comunicacions, i també m'imagino, sí, perquè són zones que s'han anat despoblant.
2: Despoblades, sí. De fet, ara és més aviat un atractiu turístic, no? Pensa que per als habitants, sobretot els pastors, és com una part de la seva identitat. Nosaltres, com a catalans, no? Ho podem entendre. I el govern de les Canàries, preveient que es podia perdre, el 99 va decidir apostar per preservar-lo i el va declarar patrimoni etnogràfic del territori i, a més, en va regular l'ensenyament a les escoles.
3: És a dir, que els nens a classe l'aprenen.
2: Sí, dins l'assignatura de llengua hi dediquen 15 o 20 minuts. És més, la legislació canària n'inclou l'ensenyament al programa educatiu, però a part d'això es transmet força de pares a fills i no tothom el sap, esclar.
3: Uh-huh. Doncs home, està bé perquè és un exercici, no?, de memòria històrica, de no perdre les arrels.
2: I a més no és una llengua tan simple, per tant els nens també fan anar el cervell, no? I també es diu que, per exemple, podria permetre analitzar millor algunes llengües xiulades del món animal, com la dels dofins. I una curiositat, el SETI, que és un projecte de cerca d'intel·ligència extraterrestre, el té com a referent de cara a desxifrar un possible llenguatge extraterrestre, per aquesta capacitat de codificar de manera natural la llengua parlada, per entendre'ns. Això sí, és que mai detectem cap senyal extraterrestre, no?
3: No sé, aquests del SETI fa temps que ho intenten.
2: Exacte, que
3: sí.
2: sabent coses.
3: Ens poses un últim exemple, no? A veure si ara amb les orelles més acostumades, que diem, entenem alguna cosa. A veure...
2: Va, a veure què et sembla. Com ho veus?
3: No. Home, no he pillat res, però aquí aquest xerrava més, eh? Té més coses.
2: Sí, deia més cosetes, no?
3: Sí.
2: Doncs es veu que deia, has vist una cabra que se me perdió.
3: Ah, mira.
2: Bé, mira. Converses que no tenim nosaltres, però mira,
3: no,
2: allà.
3: No, i de fet,
2: pastors,
3: segons com el xiulet aquí no l'interpretem tan amistosament, eh?
2: No,
3: que,
2: exacte.
3: Aquell cambrer que el xiulen perquè tingui...
2: No és gaire amable, no. Però bueno, aquest... ara que potser ens podríem apuntar a classes i amb això del teletreball no ens caldria tanta tecnologia. Mira, d'una muntanya a l'altra.
3: Mira, exacte, d'un cantó a l'altre de l'illa de cases, no? Ara sí. Que sortim a aplaudir, doncs també amb el xiulet.
2: Ja.
3: Maria, baixa cap aquí que t'has de posar la mascareta.
2: Exacte, això mateix. Ja m'ho explicaràs, a veure si d'allò.
3: Ho intentarem, a veure què passa. Judit, gràcies.
2: Molt bé.
3: La setmana que ve.
2: Vinga, que vagi bé.
0: Com dèiem...
4: Notaràs la diferència.
5: Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi... Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament d'Olot ha desempadronat 1.300 persones per frau en el primer any de funcionament de l'oficina que ho controla, amb l'objectiu d'ajustar els serveis públics a la població. Bàsicament, eren persones que s'empadronaven però no vivien a Olot, o bé propietaris que feien negoci amb immigrants a qui cobraven per empadronar-los. Ens ho explica des d'Olot Gerard Vilà.
2: Persones que s'empadronen a Olot i que no hi han viscut mai, o bé propietaris que ho faciliten a immigrants a canvi de diners. Aquests són els dos perfils més habituals que s'ha trobat l'inspector que s'ocupa de l'oficina del padró d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, assenyala l'èxit de la iniciativa.
3: Hem trobat una metodologia al llarg d'aquests mesos en el qual ja immediatament, veient les dades, ja d'entrada, diguem, ens surt una llum vermella a determinats habitatges on veiem que hi ha unes situacions que fàcilment, probablement, són fraudulentes, i és on es dirigeix aquest inspector.
2: Arbós, però, carrega contra una llei que diu que els va en contra especialment perquè els obliga a empadronar ocupes.
3: No pot ser que els ajuntaments estiguem obligats a empadronar ocupes, no pot ser. Però, en canvi, la llei t'hi obliga, però el que sí que no farem és que sobre hi hagi més abusos i més fraus sobre aquest padró.
2: Arbós diu que seguiran treballant perquè l'oficina del padró ha donat molt bons resultats.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
4: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
5: Miralls de memòria.

0: ¿cómo estás?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui, vaja, ja.
5: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
6: Motius per triar agricultura ecològica.
7: Pel sabor i la qualitat, per la protecció del medi ambient, per una alimentació saludable, per la sostenibilitat.
6: Tria aliments de producció agrària ecològica i comprova sempre que tenen el segell distintiu que els garanteix. Tens motius.
7: Agricultura ecològica. Salut per tu i el teu entorn.
6: És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole! Ole!
6: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/Pla Alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El Pla Alfa.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Som la Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat. I cuidant els mínims detalls.
2: Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35, o envia'ns un missatge. Low Baila. 3, 4, 5.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vila-sana.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
5: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
6: A Figueres, avinguda de Roses 35.
7: L'emissora que escolten les altres emissores.
8: Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
9: Molt bé, no?
10: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
11: T'explicaré una història.
3: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
12: La diferència.
13: Confirma.
14: Ruiseñor que volando vas, cantando finezas, cantando favores. Oh, cuánta pena y envidia me das. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás. Qué alegre y desvanecido cantas, dulce ruiseñor, las aventuras de tu amor olvidado de tu olvido. En ti, de ti entretenido al ver cuán ufano estás. Oh, cuánta envidia me das publicando tus favores. Pero no, que si hoy cantas amores, tú tendrás celos y tú llorarás.

0: I parlant d'emocions.
1: 24.
2: Vale.
3: A Ràdio Vila-sacra, informació comarcal, oci, esports, programes especialitzats.
4: ¿Qué te voy a decir?

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Pareu bé l'orella.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons.
2: Lipu, també conegut com Li Tai Pu, es va criar amb una família noble que provenia de l'Àsia Central. Lipu també és conegut com Li Bai. Va tenir una sòlida educació clàssica i estudià el taoisme i es va entrenar amb l'art de l'espasa. Els seus poemes van produir l'admiració de l'emperador Xuanzong, qui el va anomenar funcionari de la cort i acadèmic i el va distingir amb una gran amistat i li va encarregar que composés un gran número de versos. Del 742 al 744 va ocupar el lloc a l'Acadèmia Hanlin, que era l'entitat encarregada de redactar els textos oficials. Li Bai va deixar una important col·lecció de poemes de tots els gèneres, textos en prosa i diverses cartes. Petita festa. Prenc un flascó de vi i entre les flors bevia. Som tres, la lluna, jo i l'ombra que em seguia. No sap veure, per sort, la lluna, bona amiga, i a la meva ombra mai la set no l'angúnia. Quan canto, vet ací, la lluna que s'ho mira. Quan em poso a dansar, l'ombra em fa companyia. Quan s'acaba el festí, els convidats no em fugen. Veus ací una tristor que mai no l'he tinguda. Si me'n torno al casal, em segueix l'ombra muda. I una mica més lluny, m'acompanya la lluna.
3: Recordi bé.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: És que té de tot.
6: Sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les operadores de telefonia mòbil hauran de garantir almenys 4 hores de cobertura al gruix de la població. En cas de pagar del govern espanyol està preparant una normativa per garantir que si falla el subministrament, els mòbils no deixin de funcionar de seguida a un 75% dels ciutadans. Ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital, Óscar López.
2: España está inundada de decenas de miles de antenas de telefonía. Y desde luego vamos a aumentar la resiliencia de nuestro sistema de telecomunicaciones. Y por eso estamos ultimando un Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de telecomunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales. Como digo, el objetivo es que haya una autonomía al menos de 4 horas en caso de apagón para esa cobertura de telefonía.
1: La intenció, diu López, és aprovar aquesta normativa abans que acabi l'any perquè les companyies vagin instal·lant gradualment bateries a les antenes de telefonia o sistemes alternatius de subministrament elèctric als seus centres.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Sempre ens quedarà la música.

Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Les seccions civils de l'Audiència de Barcelona acumulen uns 40.000 assumptes pendents de resoldre, especialment litigis entre consumidors i entitats financeres per clàusules abusives en milers de contractes, per exemple, de préstecs, hipoteques o targetes de crèdit. Aquestes seccions també resolen casos d'impagaments de factures o incompliments de contractes de lloguer. Un total de 55 magistrats assumeixen actualment un volum de feina del 178%. El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, estima que es necessitarien 50 magistrats més per alleugerir el retard acumulat.
4: Me temo que si ahora estamos hablando de un retraso de 3 años, el próximo año les tendré que decir que el retraso que tenemos es de 4 o 5 años, porque la entrada de recursos está siendo absolutamente inasumible.
3: I afegeix que per poder resoldre els 40.000 assumptes pendents es necessitarien 3 anys sense cap nou cas, un escenari impossible perquè s'estima que a finals d'any es podrien acumular fins a 50.000.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: relax.
1: Un altre cop.
0: Acabo de trepitjar una tifa.
2: Ep, això porta bona sort.
0: Sort tota teva, de sort. N'he trepitjat tres en el que portem d'any i jo vull una ciutat neta.
2: Tu i tots. Suposo que els amos que no se'n fan càrrec dels seus gossos són rics, perquè si et pillen són 100 euros de multa. Corresponsabilitat. L'Ajuntament facilita la tinença de mascotes tant com pot i nosaltres hem de fer el que ens toca.
0: Corresponsabilitat, eh?
2: Sí, va, vés-te netejant i no et preocupis que si entre tots ens hi posem...
0: Corresponsabilitat.

0: El secret de l'amor. Quim, quin és per tu el teu secret de l'amor?
1: No sé, almenys és la meva visió. La meva visió és treballar-t'ho.
0: Treballar?
1: I sobretot treballar-t'ho en el sentit de mantenir sorpresa. Que no entri la monotonia, que no entri l'avorriment, no? De fet, quan t'enamores hi ha molta sorpresa. I es tracta d'intentar mantenir això. Com? Doncs mira, fent escapades, fent coses que no faries mai, sorprenent la teva parella.
0: Treballar i mantenir sorpreses. Gràcies, Quim.
1: Sobretot buscar-te espais per la parella, que no tot, ni el treball, ni els fills, ni tal, ho ocupin. Tenir aquests espais, eh?
0: Moltes gràcies per la teva trucada, Quim.
1: Molt bé, una abraçada.
0: Adéu-siau. Merci. És l'hora del pati.

0: I parlant d'emocions.
1: 49.
2: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Rossini i les postres de músic.
4: Rossini era un músic gastrònom. Abans de fer els 40 anys i havent escrit gairebé 40 òperes, es va retirar i durant 40 anys més es va dedicar sobretot a la bona taula. Tot i això, va continuar component. Per exemple, va fer la col·lecció Pecats de Bellesa, en què la teca té un paper essencial. El quart volum, dels 14 que té, és 4 aperitius i 4 mendicants. Tot molt gastronòmic. Els 4 aperitius consisteixen en raves, anxoves, cogombrets i mantega. I els 4 mendicants són figues seques, ametlles, panses i avellanes. Vaja, el que aquí anomenem postres de músic, grana de capellà, ganyips o només músic. I d'on ve aquest títol de 4 mendicants de Rossini? Doncs del francès. Quatre mendiants, el títol original, és un platet de fruita seca de 4 tipus i el nom es refereix als 4 ordes religiosos que fan vot de pobresa i viuen de l'almoina. Segons la tradició, a cada un li correspon una fruita seca que té a veure amb el color de l'hàbit. Els franciscans, figues. Els dominics, ametlles. Els agustins, panses. I els carmelites, avellanes. Una mica com la nostra grana de capellà, però en versió monjos. La fruita seca conté proteïnes, greixos saludables, vitamines, un munt d'energia. Per això en mengen els esportistes, els frares mendicants i els nostres capellans i músics. No tan sols compositors sibarites com Rossini hi dediquen peces, sinó que la cançó El noi de la mare deixa ben clar que les postres de músic són una menja divina. Què li ofereixen al noi de la mare? Ni més ni menys que Déu fill. Panses i figues i nous i olives, panses i figues i mel i mató. En resum, postres de músic.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
7: It must be true, 'cause I heard it on the radio. It must be true, it must be true.
8: Curt Circuit continua aquesta primavera amb concerts únics en sales d'arreu del país amb els directes de Ferran Palau o Contra Blues, Los Diablos, Juana Everett, Tartarrelena, José Domingo, Mujeres o Rata, entre d'altres. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a www.curtcircuit.com i viu la música de ben a prop a les sales.

0: Andreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Uala! Déu-n'hi-do. D'on ve cavall? Ve de cavalo, que també ve del llatí. Cavalo és el nom que els romans donaven als cavalls castrats. Sí, els castraven perquè treballessin millor i estiguessin per la labor. Com que la majoria d'equus els castraven, a la pràctica, la majoria de mascles d'aquesta espècie acabaven sent cavalos. Per això, en cert moment, cavalo es va convertir en la paraula més habitual per parlar dels cavalls mascles. I la paraula equu va anar desapareixent.
0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
2: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat El Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I estarà enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts.

Saps que hi ha un insecte que és capaç de ferir els seus enemics amb una explosió interna? L'escarabat bombarder, també conegut com Brachinidae, és un insecte que habita a la majoria de regions temperades del món. El seu nom ve dels seus increïbles mecanismes de defensa, que consisteixen en una explosió química que pot ferir els seus enemics. Quan aquest escarabat es veu amenaçat, allibera una substància tòxica que es troba a les seves glàndules abdominals. Aquesta substància entra en contacte amb una altra substància a la càmera de combustió del seu cos, produint una explosió amb un soroll fort i un jacte d'àcid sulfídric calent que pot arribar fins a 100 graus Celsius. Aquesta defensa tan poderosa li permet defensar-se dels seus enemics com ara les formigues i les aranyes. A més, també els ajuda a escapar dels seus depredadors, com ara els ocells o els mamífers. I encara que la seva defensa és efectiva, el procés de fabricació de l'explosió interna és molt esgotador per als escarabats. Per això, l'utilitzen com a última opció, intentant primer escapolir-se de la situació amenaçadora.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
2: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
3: Hola, farem una recomanació del llibre que hem llegit. La Flairosa, la bruixa dels sabons, escrit per Carles Sala i Vila. Té 89 pàgines, amb il·lustracions molt ben fetes de la Cristina Sardà.
4: La protagonista és la Flairosa, una bruixa que fa màgia amb sabons. Quan es fa gran, va viure a Vila Frondosa. Al cap d'un temps, comencen a passar coses molt estranyes. Amb roc, xarrapetes, s'hauran d'enfrutar en nas tapat.
3: Us el recomanem perquè va de màgia, és molt divertit i fa passar molt bones estones.
4: Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment que fa riure molt. El nas tapat fa servir la seva arma secreta, els seus mitjons pudents.
5: En Roc i la Flairosa seguien immòbils mirant el bruixot i la bestiesa que l'acompanyava. En nas tapat continuava xerrant.
6: Però la Nyufa és diferent. Ella sí que m'ha adverit de la vostra presència. Per cert, veig que ja esteu al corrent del meu projecte Valpudenta, va dir mirant orgullós la maqueta. Ets un monstre, va replicar la Flairosa.
7: No ho saps pas prou, va contestar molt seriós en nas tapat.
6: Ja us vaig adverir que si em posàveu algun entrebanc m'obligaríeu a utilitzar una arma molt especial.
5: En Roc tremolava com una fulla agafada a la camisa de dormir de la Flairosa.
6: L'arma secreta!
5: Amb un hàbil moviment, el bruixot es va ajupir i es va treure els dos mitjons.
8: Esperem que us animeu a llegir-lo. A nosaltres ens agrada.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'última onada de calor i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgència. Són dades del Departament de Salut. Una xifra que es calcula amb estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
2: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
1: La majoria dels morts són majors de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable juntament amb els nadons i també les persones amb malalties cròniques. El secretari de Salut Pública ha afegit que la majoria de les urgències en aquesta onada de calor han estat pel que s'anomena esgotament per calor. Habitualment no és un quadre greu ni tampoc és un cop de calor, que sí que pot ser en aquest cas mortal. L'episodi d'altes temperatures va estar actiu des del 19 de juny amb 36 graus de mitjana i segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III, a tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà.

0: Ràdio Vila-sacra. Qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
2: Si faig esport, em faré fort.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vila-sacra.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
2: Sí.

0: El català suma.
1: Què hi vols fer? Els catalans tenim una llengua minoritària.
2: Minoritària? Es troba entre les 100 més parlades del món. I n'hi ha més de 6.000?
0: El català és la 14a llengua més parlada a la Unió Europea. De fet, totes les llengües europees amb tants parlants com el català ja són oficials a Europa. Totes, excepte la nostra. El català, llengua d'Europa. Així de senzill. Plataforma per la llengua. L'ONG del català. Fes-te'n soci.
3: Els caps de setmana passen coses bones.

0: defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
4: Uaiau!
1: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: El pare que es creu que encara pot guanyar la Play. El pare que diu...
1: Quan tu has anat, jo ja he tornat 10 cops.
0: El pare que continua explicant el mateix acudit després de 15 anys. No pots triar el pare que tens. Aquest any, sorprèn-lo amb Windor Tunnel de vent d'Empuriabrava. Entra a windor.cat.

0: Energia Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
1: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorcatenim.cat.
0: Amb certification.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

0: estàs?
1: Doncs aquí, rascant, sopant, bussejant, muntant en camell... Aquí, vaja, gaudint...
2: Molt bé. Pensem...

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol tiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.

0: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?
1: Upa! ¿Qué pasó con tu tagüe?

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 12 comarques en risc, 3 sobre 4 d'incendi forestal. En total, 132 municipis que avui vigilen molt de prop tot el que hi passe. La majoria ubicats a Ponent, i és que aquí el termòmetre no dona treva.
2: Insuportable.
3: Aquesta nit ha sigut la pitjor.
4: A qualsevol puesto encara es pot aguantar, però Lleida és increïble, Lleida és mortal.
1: En aquest context, els agents rurals fan revisió de la maquinària destinada a la sega per veure si els pagesos ho tenen tot a punt en cas d'incendi. Joel Capdevila és el sotsinspector dels agents rurals de l'àrea regional de Lleida.
5: Quan fem una inspecció a la maquinària agrícola, els demanem bàsicament dues coses. Una és que realitzin el manteniment diari, que treguin els possibles restos de palla que puguin quedar propers a zones calentes del motor o de la maquinària, i després també els demanem portin els dos o quatre extintors d'aigua que són obligats de portar i també l'extintor ABC per prevenir incendis a la pròpia màquina.
1: De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia té actiu a Lleida un avís per altes temperatures. A la plana arribarem als 40 graus, al Pirineu als 37.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera. L'Havanera de la que us parlarem en l'episodi d'avui no ens donarà massa feina. Parla bàsicament d'un tema, un tema habitual en l'Havanera. L'Havanera es titula Mi Cuba es un bello jardín i la seva lletra diu així. Mi Cuba es un bello jardín. Las cubanas son las rosas, con sus caras tan preciosas, cual perfumado jazmín. Quiero vivir en mi Cuba toda mi vida y mirarme en los ojos de las cubanitas. No me saques de mi Cuba por compasión, que una cubanita me ha robado el alma y el corazón. L'Havanera Mi Cuba és un bello jardín té només una estrofa, que a més és més breu que la tornada. L'estrofa comença amb el títol de l'Havanera, un títol que tracta, en clau metafòrica, la bellesa de Cuba, que presenta com un jardí. Un jardí que se suposa preciós, un jardí de roses, també precioses, que personifica en les noies cubanes.

Seguidament se'ns canta la tornada, una tornada on es justifica l'explicació de l'estrofa, amb el desig de viure tota la vida a Cuba, però per mirar els ulls a les cubanes, més dolçament anomenades cubanites, concloent i demanant per compassió quedar-se a Cuba pel fet que una de les cubanes, o com diu a l'estrofa, Roses, li ha robat l'ànima i el cor.

0: Avui, habanera que parla en si de Cuba, de la bellesa de Cuba, o millor dit, de la bellesa de les cubanes. Martí Bacardí, quina lectura en fas?
1: Bon dia. A mi aquesta habanera no m'agrada. Mira que m'agraden les habaneres, però aquesta la trobo simplona i masclista. El masclisme en l'habanera és un tema delicat, però tan delicat com a vegades exagerat i present. Ara no cal treure el tema de manera general, però concretament en aquesta habanera el trobo descarat. L'únic que sembla que importa el protagonista d'aquesta història sobre la bellesa de Cuba són les cubanes. I em perdonareu, però mira que és bonica Cuba, un paradís. També poden ser boniques o no les cubanes. La de bellesa moltes vegades és generalitzada, però com a tot arreu hi ha bellesa de tot tipus. No sé si m'explica. En resum, en aquesta manera hi falta contingut. El trobo vulgar. És la meva opinió.
0: D'acord, Martí, la teva opinió ens ha quedat claríssima i com moltes altres opinions és molt respectable. Mi Cuba és un bello jardín, habanera que tracta la bellesa de l'illa en general, però de les mulates en concret. Acabem escoltant al final d'aquesta habanera Mi Cuba és un bello jardín.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
6: Atenció!

0: escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: tant, més que mai, la música és una bona companya de penúries. No ens podem permetre caure en el desànim per molts magres que vinguin. Els humans sempre han sabut tornar-nos a aixecar i mai hem deixat de cantar. A la feina, al cotxe, sota la dutxa, sota la lluna, sota el sol. L'alegria que t'omple la vida, l'alegria de viure el demà, l'alegria d'una tonteria, l'alegria de seguir avançant.
1: Música, entreteniment.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: 012, la millor resposta.
1: No t'havies acabat el llibre?
2: Sí, però ja n'he començat un altre.
0: Bibliodigital és un servei de préstec de continguts digitals disponible per tots els usuaris amb carnet de les biblioteques públiques catalanes. S'hi pot accedir via web a través de l'ordinador o dels lectors de llibres electrònics o mitjançant l'app si utilitzes la tauleta o el telèfon mòbil. Llibres, revistes, diaris, còmics, música clàssica, pel·lícules... Entra a biblioteca.ebiblio.cat i tindràs tota la cultura a l'abast. 012, la millor resposta. Generalitat de

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: pots consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: I visca la ràdio.

0: secret de l'amor.
1: Explica'ns el teu secret de l'amor.
2: 972-51-1268.
1: Deixa missatge i et visitarem.
3: Viu una història d'amor.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
5: El secret de l'amor. Ricard, 73 anys. Àngela, 69 anys. 50 anys casats.
6: Vam esperar una miqueta, 3 anys, a poder anar pagant el que devíem, el de la botiga, i cap allà als 3 anys doncs ja vam anar a buscar el nano. Va néixer a la polleria, el tell, tots junts, estàvem els pollastres, els conills i els nanos i nosaltres allà. No ens barallàvem, no. Li agraden els conills i els pollastres com a nosaltres, com que eren els salesians al carrer Rocafort, no era per un estudiant, i es va posar en un taller de carpinteria i va ser fuster. I així van passar el temps, es va casar, i ara, últimament...
7: Fa transport. Quan ja es havia casat, el meu fill va tenir un accident molt fort. No podem parlar de l'accident.
6: No té res a veure, però és que jo tinc una mica de depressió.
7: Nosaltres vam sortir d'una època que no teníem quasi res. Van dir que fer-ho tot nosaltres. Inclús jo anava a casa la meva mare els diumenges a dinar i tenia que portar hasta la safran de l'arròs, vull dir. Bonil, l'arròs, tot. Anava a casa la meva sogra igual, perquè no en tenien. I nosaltres treballàvem, doncs sí, que teníem, doncs per menjar i pagar i això. Vull dir que ara és diferent. A la joventut li han donat tot així en bandeja i no saben el que és patir una necessitat de... No de gana, perquè jo de gana no hi passa gràcies a Déu. La meva mare ha sigut molt treballadora, els meus germans també, jo també, perquè venia del col·legi i feien sobres per poder subsistir i ho fèiem.
6: Respecte a la promesa que agafava i a la dona que agafava, sí, sabia que no m'equivocava. I respecte a la feina, pues, tampoc, perquè jo la veia amb ella i jo sabia que era una noia que responia bé i que s'adaptava bé amb la seva feina, que mai es va queixar de... Perquè, bueno, pensi que nosaltres obríem a les 7 del matí i tancàvem a les 10 del vespre. I vam estar així potser 20 anys fent pollastres a l'as els diumenges. Nadal, Sant Esteve, festes, i havíem de sortir endavant. I ella ens acondava, no? Venia amb mi, conforme, totalment conforme, i així ho vam anar fent.
7: A vegades, alguna vegada hem discutit, perquè van comprar la botiga de Redinar, van fer més gran, van posar com un supermercat, i és que a mi m'agradava estar al dia amb les noies joves que venien a comprar. I deia, aquest producte l'has de comprar perquè a aquestes noies els agradarà i no sé què. I ell a vegades m'ho dirava, no, no, no, això no, que és massa car. Però jo anava amb ell, llavors m'encarregava de comprar tot l'altre, el portava a la botiga i es venia tot. Tot el que sabia modern el venia a la botiga perquè la clienta era molt bona.
6: Jo era més rutinari. Jo sabia que havia de comprar plàtanos, pomes, allà, l'altre, i ja estava. Que havia de comprar tants pollastres, tants conills, tantes caixes d'ous, i ja estava, no? I ella, pues, veia venir com els temps canviaven.
8: Dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
9: És Ràdio Vila-sacra.
8: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
9: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.

0: I parlant d'emocions.
1: 45.
2: Estudis recents han confirmat que les malalties actuals del cervell les provoca la inactivitat. Cal activar el cervell constantment. La ràdio és un dels més importants estímuls pel cervell. La tele no, tot el contrari. Ho sabies? Ara ja ho saps.
3: Ràdio Vila-sacra. Som la vostra festa.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: L'Hospital Santa Caterina de Salt concentrarà a partir del 29 de juny el servei de l'al·lergologia a Girona, mentre que el Centre d'Especialitats Güell farà el mateix amb el d'oftalmologia. Es tracta d'una reorganització impulsada per l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Institut Català de la Salut Girona, amb l'objectiu de millorar l'experiència dels pacients, optimitzar els circuits assistencials i alhora afavorir una atenció més eficient i accessible. Una placeta sense nom de Castellfollit ha estat batejada com a plaça de Cristina Salva. L'Ajuntament va promoure una consulta popular i finalment la proposta escollida ha estat la de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui. S'espera que la tardor es faci un acte de bateig d'aquest nou espai. La Festa Major de Palamós ha recuperat una de les seves activitats més singulars amb el retorn de la baixada de carretons. Una desena de vehicles artesanals han desafiat la pendent de l'avinguda d'Estruc Ravalla en una jornada marcada per la creativitat, l'humor i la participació popular. La poesia va tornar a ser protagonista a Roses amb la celebració de l'onzena edició dels Jocs Florals, un certamen que continua consolidant-se després de la seva recuperació. Un total de 21 autors i autores van participar en aquesta convocatòria que va culminar amb el lliurament de premis i la inauguració oficial de l'Espai Joan Joanola, nou referent cultural del municipi. Al MAC Empúries s'ha celebrat l'esdeveniment Emporium Yoga per commemorar en diferents activitats el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Yoga, un acte que ha combinat la història, la natura i el benestar.
2: I parlant d'emocions...
3: 74.
4: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
5: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
4: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
6: Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: Radio Vila Sacra.
12: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
13: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
14: Radio Vila Sacra.
15: Radio Vila Sacra.
16: Radio Vila Sacra.
17: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
2: I parlant d'emocions.
3: 52.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
18: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
19: Comença a haver-hi nivell.

0: tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye,
2: menye. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Si cada dia fas esport,
4: descansaràs molt i et posaràs fort.
5: Deixa un missatge.
6: Confirmat.
7: Original?
8: Sí.
7: Única?
8: Sí.
7: Creativa?
8: Sí.
7: Entenedora?
8: Sí.
7: Divertida?
8: I tant.
7: Intel·ligent?
8: Molt.
7: Innovadora?
9: La principal.
10: A més?
11: Sensacional.
12: Ei, a l'Alt Empordà.
13: Sí.
14: Ah, quina sort.
15: Un espai de 5 estrelles.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Que ens agrada la poesia, ja ho sabem, però us agrada també el suc de taronja?
4: Hola, me'n dic Joel Parrera Jarabó. El poema que he llegit se diu Suc de taronja i l'escriptor se diu Lola Cases. I he llegit aquest poema perquè m'agrada el suc de taronja. Suc de taronja, del cor de l'esperit, del cor la fruta fresca, et lleva tot l'esperit per omplir de vitamines i el cos encara adormit.
3: Moltíssimes gràcies, Joel. Aquest poema ens fa recordar el sabor de les taronges ben exprimides. Mmm, que bones! Fins al proper embaladits. Adeu!
4: Adeu, embaladits!

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Marta, et veig estressada.
2: És que en Marc ha començat el curs suspenent matemàtiques. Ja no sé com ajudar-lo.
1: Em passava igual amb la Marina, fins que ens van parlar de Profe.com. S'encarreguen de tot. Ara entén les matemàtiques i no para de millorar les seves notes.
2: Profe.com? Classes particulars online? No sé.
1: Fes-me cas. Prova-ho, que us encantarà. Els profes són genials. Fan un seguiment personalitzat i s'adapten als teus horaris. I la Marina sembla una altra.
2: M'agrada. On puc aconseguir la classe gratuïta?
1: A Profe.com.
3: Profe.com. Aprenem junts.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les seccions civils de l'Audiència de Barcelona acumulen uns 40.000 assumptes pendents de resoldre, especialment litigis entre consumidors i entitats financeres per clàusules abusives en milers de contractes, per exemple, de préstecs, hipoteques o targetes de crèdit. Aquestes seccions també resolen casos d'impagaments de factures o incompliments de contractes de lloguer. Un total de 55 magistrats assumeixen actualment un volum de feina del 178%. El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, estima que es necessitarien 50 magistrats més per alleugerir el retard acumulat.
2: Me temo que si ahora estamos hablando de un retraso de 3 años, el próximo año tendré que decir que el retraso que tenemos es de 4 o 5 años, porque la entrada de recursos está siendo absolutamente inasumible.
1: I afegeix que per poder resoldre els 40.000 assumptes pendents es necessitarien 3 anys sense cap nou cas, un escenari impossible perquè s'estima que a finals d'any es podrien acumular fins a 50.000.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
7: A poc i bona lletra.
8: Sensacions musicals.
9: A l'Alt Empordà.

0: passat que arribes a un lloc i penses, em quedo, o que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Mama, falta molt per anar a ser Sant Aventura?
3: Una altra vegada?
4: És que el pare vol anar-hi.
5: L'àrea familiar de PortAventura amb atraccions increïbles i molta més diversió. PortAventura, més emocions que mai. Consulta'n les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
4: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
6: Avui fas...

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, un temps molt i molt estancat, molt tranquil i força calorós avui a les comarques de Girona. De fet, de Catalunya, on tindrem el forn més encès, és a l'Empordà i també a la Baixa Garrotxa. De fet, en aquesta vall, bàsicament del Fluvià, arribarem avui a temperatures de 38-39 graus de màxima. On més calor farà serà entre Olot i Figueres aproximadament, però és que també tindrem valors de 35-36-37 graus a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de l'interior de la Selva i de l'interior del Baix Empordà. Només arran de mar quedarem per sota d'aquests 30 graus, però amb més humitat i més xafogó, i també a l'Alt Pirineu. De núvols avui, poquets. No esperem ni tan sols tempestes al Pirineu, tampoc nuvolades. Al llarg del cap de setmana sí que tindrem una mica més de sideral de tarda. El diumenge, el dissabte serà un dia de molta calor, al igual que el diumenge. Però diumenge acabarem amb trons al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
8: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i
9: Esclat. Quina raó mou el teu món?
10: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
11: Home, sí.
12: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
13: Dilluns a les 10 de la nit.
12: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
1: Buenas, nosotros somos alumnos de Sagrada d'ESO y hoy os presentaremos un libro anomenado La puerta de los tres panys y la autora es Sonia Fernández Vidal.
2: Després de rebre un misteriós missatge, en Nico recorre un nou camí per anar a l'institut i descobreix una casa que no havia vist mai abans. La resolució d'un enigma li permet entrar en el que resultarà ser un lloc estrany, on neixen universos. Hi ha un got que apareix i desapareix, i és possible teletransportar-se.
1: La porta dels tres panys, ara convertida en trilogia i totalment actualitzada, és la primera obra que explica la física quàntica de manera divertida i comprensible als lectors de totes les edats.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Això és la caixa de sorpreses. La...

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte.
3: Ara escolteu l'altra ràdio.
4: Vinga.
5: En el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Pues mira.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
4: Vale, vale, vale.
5: Atento.
6: Para una wikilad, todo esto que aquí a mí pones otro y tú te pones otro.
7: ¡Al ataque!
8: 125 pasadas.
9: ¡Chati, fuera!
10: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
11: És Ràdio Vila-sacra.
10: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
11: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: L'Hospital Trueta estrena una nova àrea de quiròfans equipada per fer operacions d'alta complexitat situada en un edifici annex. Dels 11 quiròfans actuals es passarà als 16. Fèlix Martín.
8: El Trueta té data de caducitat amb el projecte del nou hospital i campus de salut de Girona més enllà del 2030, però això no impedeix que el recinte vell s'hi vagin fent millores. Destaca aquest nou edifici annex de 3 plantes de 4.000 metres quadrats, que a la part baixa va estrenar fa pocs dies una nova àrea oncològica. Aquí mateix també hi haurà l'ampliació de cures intensives, però ara s'hi ha afegit aquest nou bloc quirúrgic amb 6 quiròfans nous a la segona planta, que ha destacat el coordinador de l'àrea quirúrgica, Nicolau Carrasco.
9: A part del nombre de l'increment de nombre de quiròfans, s'aprofita per dissenyar-los a les necessitats actuals. I és que són quiròfans molt dimensionats, són quiròfans molt grans. D'aquests 6, concretament, un el tenim amb una superfície molt gran perquè és un quiròfan que l'anomenem quiròfan híbrid. Híbrid significa que podem barrejar cirurgia convencional amb cirurgia amb proves d'imatge.
8: És un salt endavant, sobretot en qualitat, que no es farà de cop, ha concretat també la directora mèdica de l'Hospital Trueta de Girona, Helena Álvarez.
10: Aquest és un projecte que és molt ambiciós i realment comporta no només aquest increment de quiròfans, sinó la renovació dels ja existents. Llavors, per fases, anirem tancant part dels quiròfans que tenim ara a la nostra disposició per poder reformar-los.
8: El 2025 es van fer 10.400 intervencions quirúrgiques a l'Hospital Trueta de Girona.
11: Recull informatiu

0: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només tria'ns si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.
1: Un matí més amb alegria, amb amor, amb passió, amb ganes, amb entusiasme, amb això, amb allò, aquí, allà. Totes aquelles coses que sabem que us agraden, totes aquelles coses que tenim preparadetes per vosaltres. Si és que què més podem demanar-li al destí que està tots juntets i arreplegadets aquí? Tenim el xocolata. Xocolata ja el tenim aquí, ben disposat, aquí preparadet, tenim els xurros, bons, bons presents, xurros, tenim les ensaïmades, per gent que no li agrada els xurros, tenim uns rosanets, macos i bonics, i calentets, tenim uns dònuts, hem portat uns dònuts, uns carquinyolis, els carquinyolis també els hem portat, els melindros, no ens poden faltar melindros aquí, al nostre programa, els melindros són imprescindibles per a la nostra vida quotidiana, sense melindros no som ningú. Per tant, ho tenim tot disposat, ho tenim tot preparat i, a més, d'una manera desorbitada, us diré que estem obsessionats amb vosaltres. Us necessitem, sou imprescindibles en la nostra vida diària. Sou com aquell rayito de luna que el nostre cor necessita sentir

0: Associació Reemplam Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Si has vist petit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012. La millor resposta.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: És que té de tot.
4: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: 012, la millor resposta.
3: Mira aquest pis, reformat, dues habitacions, dos banys, ben comunicat.
4: Però el preu és massa alt, no et sembla?
3: Em pensava que els preus dels lloguers estaven regulats.
2: Tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer? Saps què és una zona de mercat residencial tensat? T'agradaria consultar l'índex de referència del preu del lloguer? Si estàs buscant un pis i vols informar-te sobre aquestes qüestions i moltes d'altres, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

braç a braç. Així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols.

0: sabrás. Grup Social 11.
1: Atenció al Festa Festa.
2: El programa dels diumenges a la una del migdia.
3: Festa Festa.
1: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
3: Festa Festa.
4: Amb Amadeu Carbó.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Bon dia, un temps molt i molt estancat, molt tranquil i força calorós avui a les comarques de Girona. De fet, de Catalunya, on tindrem el forn més encès, és a l'Empordà i també a la Baixa Garrotxa. De fet, en aquesta vall, bàsicament del Fluvià, arribarem avui a temperatures de 38-39 graus de màxima. On més calor farà serà entre Olot i Figueres aproximadament, però és que també tindrem valors de 35-36-37 graus a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de l'interior de la Selva i de l'interior del Baix Empordà. Només arran de mar quedarem per sota d'aquests 30 graus, però amb més humitat i més xafogó, i també a l'Alt Pirineu. De núvols avui, poquets. No esperem ni tan sols tempestes al Pirineu, tampoc nuvolades. Al llarg del cap de setmana sí que tindrem una mica més de sideral de tarda. El diumenge, el dissabte serà un dia de molta calor, al igual que el diumenge. Però diumenge acabarem amb trons al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu i esclat.
15: Quina raó mou el teu món?
16: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vilasacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
17: Home, sí.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
2: Busques inspiració?
3: A partir d'ara, cada cap de setmana, tindràs un grup d'amics que munta una calçotada.
2: Els calçots que siguin de Vila-sacra. Joseps Productors. Els calçots. Calçots. 626 26 93 18.

0: publicitària per a empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Ramsol Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
1: 696 81 59 81.

0: Assessorem, dissenyem i estampem.
1: 696-81-59-81.
0: A Rams Tot Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i...

0: Bar Venècia de Figueres, amb una gran varietat de cerveses i, com no, acompanyat sempre amb les millors tapes.
1: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
2: I parlant d'emocions,

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: A punt per dir sí?
5: Yes.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vilasacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
8: Home, sí.

0: porten antenes i són de color verd? Deixi les claus de la nau, ho mirarem. Però rates no se n'escapa ni una, ni formigues, paparres, escarabats.
1: Desratització, desinsectació, control de tèrmits i corcs. Fora dubtes, fora problemes, fora preocupacions, fora plagues. 972 44 72 20. A salt, foraplagues.com.
0: Ha dit que són verds amb antenes?

0: bé, no?
1: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: Hola, quina passada, quina passada. Avui també és un dia estupendo, eh? I és molt bonic tot això. És una passada perquè, bueno, és tan senzilla. Una abraçada a tots.

0: viatge en el temps.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
0: Vine a sentir.
2: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
3: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
4: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
5: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Comitè Municipal d'Emergències de Martorelles, al Vallès Oriental, segueix les actuacions que es fan per restablir la salubritat després d'una plaga de mosques. Dimarts l'Ajuntament va activar la prealerta per risc sanitari. Les mosques provenen d'una empresa de reciclatge, la mateixa que va generar una plaga d'aquest insecte a Hostalric. Martorelles, Marta Vallès.
2: El focus de la plaga a una empresa ubicada al polígon industrial del municipi afecta també el barri de Carrancà. Des de dimarts, quan es va detectar la gran presència de mosques, l'Ajuntament va decretar la prealerta i va requerir a l'empresa que retirés el material de plàstic acumulat a l'exterior d'on surten els insectes. I encara quedava material acumulat fora la nau de l'empresa, que ha instal·lat també trampes de feromones i ha fumigat la zona afectada per acabar amb els insectes. Es tracta de la mateixa empresa que es dedica al reciclatge de plàstics i que també està situada a Hostalric. Allà, a principis de setmana, es va detectar un focus de mosques que afecta aquest municipi de la comarca de la Selva.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
3: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
3: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: des de l'Alt Empordà al món.
1: Una de les virtuts de les grans obres literàries és que permeten moltes lectures i moltes aproximacions diferents. Aquesta seria precisament la base del treball que Rafael Mérida ha fet amb l'obra de Joanot Martorell. El resultat és Contes d'amor de Tirant lo Blanc, editat La Magrana. Mérida és professor de la Facultat de Lletres de la Universitat de Lleida i s'ha especialitzat en temes vinculats a la literatura medieval. En aquest cas concret s'ha capbussat a fons amb l'obra de Martorell i n'ha agafat la part amorosa, els episodis que fan referència a l'amor i a totes les possibilitats que el llibre obre a aquest sentiment. El resultat és una selecció de 15 històries amoroses arrencades del text original que l'editor ha adaptat per tal que els lectors, poc avesats a la llengua del segle XV, puguin gaudir de les històries sense perdre la musicalitat, però també sense patir per la dificultat del llenguatge. 15 visions de l'amor que es poden llegir quasi com narracions independents, com un llibre de contes de factura moderna. Contes d'amor de Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. L'edició és de Rafael Mérida i l'ha publicat La Magrana.

0: Radio Vila Sacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.
1: Som aquí. Radio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies. Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Radio Vila Sacra, senzillament. Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
7: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades a Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
8: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila Sacra. Avui

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Tranqui, tronco, que radio vi la saca la que siempre pongo. Nen, que hay que enterarse de todo muy bien.
4: La ràdio de Vilasacra
5: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
6: Veniu!
7: Són de confiança, són d'aquí.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, un temps molt i molt estancat, molt tranquil i força calorós avui a les comarques de Girona. De fet, de Catalunya, on tindrem el forn més encès, és a l'Empordà i també a la Baixa Garrotxa. De fet, en aquesta vall, bàsicament del Fluvià, arribarem avui a temperatures de 38-39 graus de màxima. On més calor farà serà entre Olot i Figueres aproximadament, però és que també tindrem valors de 35-36-37 graus a molts indrets del Gironès, del Pla de l'Estany, de l'interior de la Selva i de l'interior del Baix Empordà. Només arran de mar quedarem per sota d'aquests 30 graus, però amb més humitat i més xafogó, i també a l'Alt Pirineu. De núvols avui, poquets. No esperem ni tan sols tempestes al Pirineu, tampoc nuvolades. Al llarg del cap de setmana sí que tindrem una mica més de sideral de tarda. El diumenge, el dissabte serà un dia de molta calor, al igual que el diumenge, però diumenge acabarem amb trons al Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergència a les xarxes socials.
8: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i
9: Esclat. Quina raó mou el teu món?
10: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Què vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
11: Home, sí.
12: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: I parlant d'emocions...
3: 91.
4: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
5: Anem a menjar xocolata, molta, molta xocolata.
6: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
7: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Benvinguts a l'Embaladits.
8: Hola, sóc la Isabela. El poema que he escollit es diu A la cuina i l'ha escrit Lola Casas. De poma, de pera, també del barcoc, de mora, de préssec, de quei dolç i groc, amb sucre de canya, pel toc de l'usor, fent tots marmelada amb un gran cassó. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons de gers, de llimona, de pruna i raïm, de tot el que pugui. Quin bon gust tenim! Entrem a la cuina. Amb grans davantals farem unes postres que són naturals. La flaire s'escampa per sobre els fogons, corre per la casa omplint els racons. Lola Casas.
7: Moltíssimes gràcies, Isabela. Has escollit un poema que ens ha fet obrir la gana per la bona poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
6: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
9: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: mil cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua Llum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la Cofradia de Pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Hola, sóc en Biel i us llegiré el poema d'en Miquel Desclot que es diu Cort de la fusta. Excava galeries en els mobles, no pas per mala fe. La fusta a ell li fa tan fàstic com el trinitrotolué. El que vol és sortir a la llum del dia, arrossegar un gra de cafè, que és l'única llaminadura que el satisfà ple.
2: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: I parlant d'emocions.
0: 53.
2: Recordo amb una especial sensació i amb un sentiment molt, molt arrelat al cor, un regal que ens va arribar des de Roses. Un regal que ens va arribar des de Roses quan feia 3-4 mesos que estaven funcionant, i ja ens va arribar una carta, un dia aquí a l'emissora ens arriba una carta d'una senyora de Roses que ens diu que ens escolta i que ens vol fer un regal. Aquesta senyora es diu Conxita i la tenim al costat, a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Conxita.
3: Bon dia.
2: Com et trobes?
3: És que he passat un constipat tota aquesta setmana que no he sortit. Sort de les veïnes, que quan passa m'aporten una mica de pa, de l'altre ja tinc.
2: Que estàs constipada.
3: M'ho he passat molt malament. Però bueno, em penso que avui ja podré respirar una mica millor.
2: Però a veure, Conxita, no tens el nostre telèfon?
3: Sí.
2: I per què no ens truques?
3: Ai, què hem de fer? Venir aquí perquè estigui constipada?
2: Conxita, nosaltres, a la primera conversa que vam tenir, davant de tota la nostra audiència, què et vam dir?
3: Ja.
2: Bueno, doncs quan passen aquestes coses és quan es demostra si hi ha o no n'hi ha.
3: Sí.
2: Doncs, et dic...
3: No, però jo, bueno, si fos un cas extrem, pues sí, lo que sigui, però per un constipat, no, mare de Déu.
2: Bueno, tu estàs a casa.
3: Sí, sí.
2: I estàs bé en aquest
3: moment.
2: I ara
3: vindran, ara el dia 2, vindran les meves netes, que estan a Saragossa.
2: Sí.
3: I ara vindran a passar 3 o 4 dies aquí amb mi.
2: Ah, molt bé.
3: Bueno, després li volia comentar, perquè com que ja sap que jo sempre ho escolto tot...
2: Ho escolta tot.
3: Sí, que és veritat.
2: Sí.
3: És veritat, lo passo de matí, quan me desperto ja lo passo a la tauleta de nit. Bueno, vaig sentir que deien que no sabien si la setmana començava en diumenge, en dilluns.
2: Sí, lo del cap de setmana, la pregunta del Ferran.
3: Ah, sí. Bueno, doncs jo no estic d'acord de que comenci en un dilluns.
2: No.
3: No.
2: No.
3: Perquè, miri, li diré.
2: Digui.
3: Diu, això ho deien en el poble, eh?
2: Sí.
3: Deien en el poble. Sabadito alegre. Dominguito paseante. Y el lunes por la mañana, el demonio que te aguante. Así es que es imposible que una semana comence en un dilluns. No pot ser.
2: O sigui que, segons ens diu Conxita, la setmana comença el dissabte.
3: Exacto. O a lo més tard, quasi el diumenge, eh?
2: El diumenge.
3: Però en dilluns no. Descartava el dilluns.
2: Doncs molt bé, Conxita, que et recuperis ràpidament d'aquest constipat, que sàpigues que posis el telèfon, el que tens, el personal meu, que tens la meva targeta, que te'l posis a la butxaca i que em pots trucar 24 hores al dia. Que quan nosaltres diem una cosa és perquè la podem complir, si no, no la diem.
3: Però jo també tinc la sort de que aquí al mateix carrer hi ha una amiga... que ella té les claus de casa meva, i si em passa algo, pues jo la truco i ella ve, no? Per això ja estic bé,
2: Molt bé.
3: Però de tota manera molt agraït.
2: Cuida't.
3: Molt agraït.
2: Cuida't. Doncs un petó.
3: Molt bé.
2: I bon dia.
3: Moltíssimes gràcies, eh?
2: Adéu, Conxita.
3: Vinga, salut.
2: Adéu.
1: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
4: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno.
7: No podré.
6: No podràs.
4: Yeah. 012, la millor resposta.
8: Què et passa, bonica? Estàs trista?
9: És que avui una nena de la classe m'ha explicat una cosa i no sé què he de fer.
4: Si has vist, patit o coneixes algun cas de violència infantil a la família, a l'escola o als espais de lleure, truca al 116-111. El telèfon d'Infància Respon és un servei públic i gratuït on pots denunciar situacions de violència, maltractament, abús sexual o bullying a infants i joves. Diguem no a la violència contra els infants. Aconseguir-ho és responsabilitat de tothom. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: M'ha dit el metge que els meus ossos estan descalcificats. Bé, l'important és que hagin participat.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.
3: Que bo! Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de l'expressió «ja cal que es calci». Ja cal que es calci és una expressió que s'aplica quan s'ha d'aprendre un afer dur i complicat. Sabeu, però, d'on ve? Té l'origen en els vells costums monacals, les ordres religioses, la regla de les quals els obliga a anar descalços quan havien d'emprendre una llarga caminada, plovia o havien de travessar terrenys pedregosos o emboscats, es calçaven per evitar l'acerament dels peus. Així és corrent al llegir les cròniques conventuals d'aquestes ordres i descriure processons o altres pelegrinatges, trobar la indicació calçats per indicar que els confrares van trencar la regla davant d'una causa justificada. El fet de calçar-se inclou, doncs, sempre una idea de dificultat i duresa. Aquesta informació l'hem extreta del refranyer català comentat de Joan Amades.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: En el 107 de la FM.
0: Apunta bé.
2: La música de la teva vida.
3: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
4: Posa't de moda a l'Espai Gironès.
5: Vine a l'Espai Gironès i gaudeix del millor shopping de Girona.
4: I amb la targeta regal de l'Espai podràs comprar totes les nostres botigues, restaurants i cinemes.
5: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
6: És...
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Bé, i què voleu fer aquests dies?
9: Anar a una piscina caribenya.
10: Dormir en un hotel del Far West.
11: Volar a llops d'un drac.
8: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
12: Apuja el volum.
13: Em posarà una canya, si us plau, amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria, el plaer d'una canya ben tirada.
14: Carrer Monturiol 2, Figueres.
15: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio i la Sacra, sempre amb tu.
3: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Avorrits?
2: Sí! Oye, ¿qué es un besado?
3: Escolti, hi ha una cosa que està claríssima. Jo m'agradaria que algú ho pogués entendre. Els boscos es cremen perquè estan bruts, amb una brutícia impressionant de dintre. I aleshores, per comptes de destinar recursos, que també, en el tema de prevenció, d'hidroavions, de bombers, etc., s'haurien de destinar recursos a netejar boscos, crear biomassa, emplear-la per calefaccions o per el que fora, i endavant. Perquè, si no, aquest tema és com el peix que es mossega la cua. No ens en sortirem mai més. I això hi hauria d'haver-hi algú que ho valorés. I el problema és aquest.
4: Mare meva, quins oients que tenim.
5: Doncs sí, oients de primera.
4: Clar que sí.
6: Però què vols?
4: No, increïble. Abraçada gegant.
6: Us estimo.
7: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
8: Ara escolteu la història secreta.
7: Doncs imagina't.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
5: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
4: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria de les morts són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable.

0: Andreu. Tòcul 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
1: Adéu, adéu.
2: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
3: Adéu, adéu, adéu, adéu.
2: Ser cívic és tenir servei.

0: Marina.
1: Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: La Confederació de Sindicats de Llogateres exigeix al Congrés que aprovi la llei d'arrendaments urbans abans que s'esgoti la legislatura. La reforma d'aquesta normativa vol frenar els abusos en el lloguer de temporada i d'habitacions i prohibeix clàusules abusives. Els sindicats de llogateres la van impulsar fa 2 anys, però ha quedat aparcada. Per aquest motiu, la seva portaveu, Carme Arcarazo, exigeix al PSOE que enforci l'aprovació.
4: És crucial que això s'aprovi abans que acabi la legislatura. Ningú sap quan durarà aquesta legislatura, però el que sí que està clar és que l'habitatge és la preocupació número 1 de la població i que és imprescindible que això s'aprovi abans d'anar a qualsevol contest electoral.
3: Arcarazo ha preguntat al PSOE com pensa derrotar l'extrema dreta si no fa res per resoldre el problema de l'habitatge.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
6: Esto del Bronx.
7: La zona d'Olot, 15 graus a hores d'ara. Parlem del cap de setmana perquè els embassaments a hores d'ara, aquests núvols baixos, aquestes boires força espesses a hores d'ara, a poc va remuntant, 4 graus a hores d'ara. Doncs aquest divendres que aquest front que ens va creuant i que a hores d'ara, aquestes bandes de pluges han deixat fins a hores d'ara la Bisbal d'Empordà amb aquests 17 graus a hores d'ara, amb restes d'inestabilitat a hores d'ara, alguns dels registres a hores d'ara, amb un cel força de pat a hores d'ara. Avui, però, pendents a hores d'ara. Avui sí que plou i està plovent a hores d'ara. 2 graus sota zero a hores d'ara. Cap a les comarques lleidatanes, hores d'ara. Temperatura força baixa, hores d'ara. A la cota 2100, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Imatges en directe, hores d'ara. Aquestes temperatures, hores d'ara. Núria, a la cota 2000, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Aquest termòmetre, hores d'ara. 7 graus, hores d'ara. 6 graus, hores d'ara. Sí, a hores d'ara. Encara hores d'ara. Perquè a hores d'ara. Hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. Però hores d'ara. Hores d'ara. I encara hores d'ara. Encara hores d'ara. Hores d'ara. I a hores

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
4: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i a partir de llavors s'inicia la relació.
3: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
5: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però haguent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
3: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
6: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joquet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
3: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
7: Aquí, com diem, sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament, hotelera i extrahotelera, càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i la promoció turística s'ha de basar en això.
3: Alhora, creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
7: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen d'entrar aquí, no?
3: Música. Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
0: Sensacions de Ràdio Vila-sacra. Avancem junts.

0: L'amor també deixa rastre és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí per aquest estiu, reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Alexenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa. Una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Ruppard i Palestrina, el repertori sinfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa a 12, amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.

0: portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carli.cat.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Han detingut al canal Montsià un home de 26 anys per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials. Els seus ordinadors tenia més de 3.000 arxius de contingut pedòfil. Tarragona, Manel Sastre.
3: La Policia Nacional hi atribueix delictes d'assetjament sexual a menors, exhibicionisme, sextorsió i pornografia infantil. La investigació es va iniciar després que una nena d'11 anys de Fuerteventura denunciés haver estat víctima d'assetjament sexual a través de les xarxes socials. El detingut es feia passar per un adolescent de 16 anys i feia servir fotografies d'altres menors per guanyar-se la confiança de les víctimes. I contactava amb xats de videojocs i plataformes com TikTok, Instagram, Telegram i WhatsApp. Va intentar contactar amb prop de 200 menors i en va acabar assetjant 21, que tenien entre 9 i 17 anys. Feia servir tècniques de manipulació psicològica per obtenir imatges íntimes que després usava per exigir continguts cada cop més explícits, amenaçant les víctimes de difondre el material entre familiars i amistats. Els agents van detenir el noi a casa dels seus pares i han localitzat gairebé 3.200 arxius de contingut pedòfil als seus dispositius.
4: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que marrón, chin, chin, pom, porom, pom, pom.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: Maria, ho sents?
2: Que si sento què?
1: L'amor, les papallones.
2: Quines papallones? Però què dius, Josep Antoni?
0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Pero si es que yo no sé por qué tengo tan mala fama. A ver, que es que yo no discuto por Twitter. Yo en todo caso, cuando no me gusta el participante, desde el primer día le estoy diciendo que es el perdedor, que no sabe dar un palo al agua, que se suicide cuando acabe el programa, pero nada más, que esto es un juego, hay que tener sentido del humor, que esto es Gran Hermano.
4: Exacto.
5: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
6: Cervells Ràdio Vila-sacra.
5: Una finestra oberta.
7: Una ventana abierta.
5: A un futur sostenible.
8: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
9: Una finestra oberta.
10: A un futur sostenible.
6: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
5: Tal qual.
11: Pel camí dels cavallers. Amb Montse Quadreny.
12: Castell del Papiol.
13: Dominant la vall dalt d'un turó rocallós, el Castell del Papiol és, sens dubte, l'element més emblemàtic d'aquesta vila del Baix Llobregat. Té perímetre poligonal irregular de sis cares i conserva restes dels segles X al XII. La torre quadrada és del segle XIII. Estratègicament situat entre Molins de Rei i Martorell, dominava la zona i exigia el peatge del pas de les barques del riu Llobregat, al mateix temps que protegia la important cruïlla de camins que travessaven cap a Montserrat i també cap al Vallès per l'antiga Via Augusta. El primer document escrit referent a aquesta emblemàtica construcció d'origen romànic és de l'any 1116, quan el comte de Barcelona cedeix el lloc a tres vassalls en representació d'un ordre militar perquè el mantingui actiu. L'any 1206, el rei Pere I en va fer donació a Raimon de Papiol, el primer baró. El 26 de maig del 1448, un moviment sísmic va enfonsar el castell i d'aquí en neix una llegenda. La llegenda.
14: Es diu que el senyor del Papiol feu una juguesca. Va proposar al dimoni, amb un pacte horrent, que li construís el castell en el territori que el rei li acabava d'atorgar. La construcció havia de ser feta en 7 nits i sense que ningú no hagués esment del constructor. La 7a nit, quan l'obra ja s'acabava, un sastre Manefla, vassall del senyor, va descobrir a la matinada, i més mort que viu, qui era l'arquitecte del castell. El dimoni, en veure's frustrat, va llançar a terra la pedra que duia i que era la darrera de l'obra, i proferint una recargolada maledicció, marxà cap on no devia d'haver-ne eixit. Hi ha qui sosté que, per efecte d'aquesta maledicció, cada any cauen 7 pedres del Castell del Papiol.
13: De resultes d'aquell terratrèmol, de la invenció de la pólvora i de les guerres posteriors, molts castells es van abandonar. Però el Castell del Papiol es va conservar admirablement amb l'esforç de les seves propietàries, les germanes Mora Almirall, que el van heretar. Per aquesta fortalesa han passat tots els exèrcits haguts i per haver. Les seves pedres guarden memòria de la Guerra dels Segadors, de la Guerra de Successió a la Corona Espanyola, de la invasió napoleònica i la ferotge batalla de Molins de Rei o de la Primera Guerra Carlina. Fa relativament poc es van trobar un munt d'armes llargues i cartutxeres d'aquella època en un ample espai que havia estat tapat i que ara es troben molt ben conservades a una sala del castell, així com mobiliari, vestits antics i una interessant pinacoteca. En trobareu més informació als webs poblesdecatalunya.cat o alpapiol.es. També podeu consultar llegendes de castells catalans de Pere Català i Roca, de Rafael Dalmau Editor.
15: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.

Hola. No, no cal que et preocupis per nosaltres. Els de Ràdio Vila-sacra tenim les coses molt i molt clares. Gràcies de totes maneres.

0: bé, no?
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
4: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada, el Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
5: Tanca els ulls.
6: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'ensomni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
7: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
6: Càmpings Tarragona, l'únic camping destination.
8: Pareu bé l'orella.
9: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
10: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
9: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
10: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.

0: ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entra per fi en un organisme en el que són presents grans referents internacionals com la BBC, la RAI italiana, la ZDF alemanya o Radio Televisió Espanyola. Ha estat gràcies a una modificació dels estatuts de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió, en què s'ha aprovat la figura dels membres auxiliars. És una categoria que permet que accedeixin a l'organisme entitats regionals. No era la primera vegada que des de la Corporació Catalana es mirava d'accedir a la UER i finalment s'ha fet realitat. Rosa Romà, directora de la corporació.
2: Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
1: Formar part de l'UER vol dir tenir accés a un fòrum en el que s'estableixen els criteris, els estàndards i les prioritats del sector dels mitjans públics. És també un clar reforç de la legitimitat i la identitat catalanes a un nivell europeu i global al que no s'havia arribat abans.
3: Tu pots ser part del canvi. Perquè la música forma part de la banda sonora de la vida d'una persona. Deixa que Ràdio Vila-sacra sigui la teva banda sonora. Sense interrupcions, Ràdio Vila-sacra,

0: El mineral més antic conegut a la Terra és el zircó. S'han trobat vidres de zircó en roques que daten de més de 4.400 milions d'anys, gairebé tan antics com la Terra mateixa. Aquests vidres es van formar com a resultat de la cristal·lització de roques magmàtiques, com el granit, o de roques alcalines, com les pegmatites. La seva longevitat el converteix en càpsules del temps que guarden informació sobre les condicions geològiques del planeta als seus primers anys. A més de la seva antiguitat, el zircó també és conegut per la seva bellesa. Es troba en una àmplia gamma de colors, incloent incolor, groc, taronja, vermell, rosa, blau, verd i fins i tot negre. Els zircons d'alta qualitat es tallen com a pedres precioses i són molt apreciats en joieria. El zircó no només és bonic i antic, sinó que també té aplicacions importants a la indústria. S'utilitza com a material abrasiu per polir vidres i metalls i també es troba en alguns components electrònics.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua, Llum, Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tas de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran ball a càrrec de l'orquestra La Monte Carlo.

0: les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.

tots pots i vols escoltar, felicitats per voler i gràcies per triar. Si no pots perquè la tècnica, la situació, les ones no ho permeten, o potser no vols perquè no t'agrada el que fem, tranqui, l'oferta és àmplia i hi ha de tot en un dial ple per coses per uns i per altres. Sí, sí, hi ha, no és Ràdio Vilasacra, però tot és respectable i no sempre es pot tenir el que un vol.

0: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
1: La vida sona bé. Escolta.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí. Seguim.
4: Padre, diu, oye, papá, ¿de dónde está el África? Diu, no lo sé. Digo, pero no creo que esté muy lejos, porque en la fábrica trabaja un negro y todos los días en bicicleta.
5: Què tal esteu? Carinyers del meu cor, de la meva estimació, de la meva ànima, de la meva vida. Oxigen del meu dia a dia. En aquests matins que ens reunim tots ben arreplegadets al voltant de l'aparell de ràdio per saber coses, per conèixer el detall que ens deixa la setmana, jo ja tinc preparada la palangana. I també l'esmorzar. Sí, també l'esmorzar també el tinc. Tinc aquí l'esmorzar, que tinc un xocolata en xurros acabat de fer, amb uns melindros, amb uns carquinyolis, amb uns cruzanets que tenen una pinta... Com ja sabeu, la cadireta la teniu neta, neta i polida. Per tant, agafeu lloc, que comencem.
6: On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.
8: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.

0: En el 107 de la FM
1: reinventem,
2: reduïm,
3: reciclem,
4: reorganitzem,
5: reutilitzem,
1: recordem,
6: reconvertim,
7: reciclem,
8: reivindiquem,
9: repartim,
10: retrobem,
11: revolucionem!
1: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?

0: Sports Wrap.
1: Ringin, ringin, super ringin.
2: Seguim parlant de cultura.
3: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la pizza, escolteu aquest poema, i és que les seves rimes, a banda de ser molt divertides, també ens donen consells per elaborar una pizza per llepar-se'n els dits.
3: Hola, em dic Marc Nebot. El poema que he escollit es diu Pizza, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la pizza. Pizza, amb massa d'aigua i farina, si pot ser primeta i fina. Combinant cada ingredient de qualitat excel·lent, anima el dinar, el sopar, fent que aquell que la tasti se la menja cremadent. Ara bé, cal estar atents. Hi ha una regla important: deixar que la mozzarella al forn es vagi daurant.
2: Moltíssimes gràcies per recitar aquest poema, Marc. Ara tenim ganes de menjar pizza i d'escoltar més poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.

Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquàrium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM, la de tota la vida.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: L'Hospital Santa Caterina de Salt concentrarà a partir del 29 de juny el servei de l'Ergologia a Girona, mentre que el Centre d'Especialitats Güell farà el mateix amb el d'Oftalmologia. Es tracta d'una reorganització impulsada per l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Institut Català de la Salut Girona, amb l'objectiu de millorar l'experiència dels pacients, optimitzar els circuits assistencials i alhora afavorir una atenció més eficient i accessible. Una placeta sense nom de Castellfollit ha estat batejada com a plaça de Cristina Salva. L'Ajuntament va promoure una consulta popular i finalment la proposta escollida ha estat la de Cristina Salva, qui havia viscut al poble i qui havia ajudat a un maqui. S'espera que la tardor es faci un acte de bateig d'aquest nou espai. La Festa Major de Palamós ha recuperat una de les seves activitats més singulars amb el retorn de la baixada de carretons. Una desena de vehicles artesanals han desafiat la pendent de l'avinguda d'Estruc Ravalla en una jornada marcada per la creativitat, l'humor i la participació popular. La poesia va tornar a ser protagonista a Roses amb la celebració de l'onzena edició dels Jocs Florals, un certamen que continua consolidant-se després de la seva recuperació. Un total de 21 autors i autores van participar en aquesta convocatòria, que va culminar amb el lliurament de premis i la inauguració oficial de l'espai Joan Joanola, nou referent cultural del municipi. Al MAC Empúries s'ha celebrat l'esdeveniment Emporium Yoga per commemorar diferents activitats al solstici d'estiu i el Dia Internacional del Yoga, un acte que ha combinat la història, la natura i el benestar.
3: I parlant d'emocions...
4: 18. 100% Empordà.
5: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions... Només a Ràdio Vilasacra. Qui sap, bé ho sap.
3: I parlant d'emocions...
4: 95.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Sí, ho sento. Compraràs una tele nova a MediaMarkt i un air fryer de doble cistella per fer moltes croquetes. Ah, i una nevera més gran només per begudes. Sí, ho sento. Hi ha Mundial? Viu el Mundial com et mereixes amb la millor tecnologia. MediaMarkt.
4: Ara toca calma.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El 53% de les persones que demanen ajuda a Projecte Home ho fan per la seva addicció a la cocaïna. És el percentatge més elevat en els últims anys, Marc Esparza.
4: És una substància que genera baixa percepció de risc i de fàcil accés. Comencen per un consum en un context d'oci fins a passar a ser diari per l'alta addicció d'aquesta substància. Neus Canals, directora de Projecte Home a Catalunya.
5: No genera visiblement un deteriorament immediat, però això no significa que no tingui unes conseqüències greus per a la persona, no? I que afecta totes les àrees de la persona. Pot afectar tant a la salut física, a la salut mental, a les relacions personals, a temes econòmics, no? Una mica en general parlem de tota, queda afectada tota la qualitat de vida de les persones que tenem.
4: Però en general aquest consum va acompanyat d'altres substàncies, principalment l'alcohol. Aquestes dues substàncies juntes representen el 80% dels casos.
2: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies i espera tu.
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Ai.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Hola, em dic Marc Peric. Ara us recitaré un poema. Podries, Joana Raspall. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc, podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diria sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra mena, més bona, potser més dolenta. T'hauries més sort o potser més pega. Tindries amics i joc d'una altra mena. Duries vestits de sac o de seda, sabates de pell o tosques per tenya. O aniries nu per dopar la selva. Podries llegir contes i poemes, o no tenir llibres ni saber de lletra. Podries menjar coses llamineres, o només crostons eixuts de pa negre. Podries, podries. Per a tot això, pensa que és important tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. I tot fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva.

crònica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: crit d'alerta dels metges davant dels problemes de salut que es troben cada dia les consultes relacionats directament amb la contaminació atmosfèrica. El Col·legi de Metges de Barcelona, la Societat Catalana de Pediatria i IS Global firmen una carta en què demanen a les administracions que actuï ja per un problema de salut pública que és evitable. La contaminació de l'aire afecta tots els ciutadans, però sobretot els més vulnerables, nens i embarassades. De fet, a Catalunya moren cada any unes 3.000 persones per malalties relacionades amb la mala qualitat de l'aire, 20 vegades més morts que en accidents de trànsit. I això els metges ja ho estan veient cada dia a les seves consultes i els preocupa. La doctora Carla Oliva, presidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, demana als polítics que actuïn.
1: No només són causa de patologies respiratòries, sinó que també s'associen amb un increment del risc de malalties cardiovasculars, càncers, problemes en el desenvolupament infantil, demència i problemes de salut mental, entre d'altres. Abordar aquesta problemàtica és una tasca multidisciplinària que no podem fer sols, sinó que requereix la implicació de diferents sectors, administracions i, sobretot, de compromís i lideratge polític.
0: I en el cas dels nens, encara és més preocupant, segons Helena Codina, de la Societat Catalana de Pediatria.
2: A l'hospital on treballo, l'Hospital Sant Joan de Déu, hi hem pogut observar, hem vist casos més greus de bronquiolitis ingressats a la unitat de cures intensives coincidint amb pics de contaminació. I el mateix ens ha passat amb infeccions respiratòries relacionades per rinovirus. Per tant, no és només que estigui molt publicat, sinó que com a pediatres a la nostra pràctica clínica ho observem dia a dia.
0: I ha afegit que la mala qualitat de l'aire no és només a les grans ciutats, afecta moltes parts del territori.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: viatge en el temps.
1: La clau del teu habitatge. Administrem.
2: Mediem.
1: Valorem.
2: Assessorem.
1: Gestionem. Contacta amb el teu administrador
2: o administradora de finques
1: i viu amb tranquil·litat.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107 FM.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
3: Uaiau!
1: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
4: Molt bones. Sabies que el croissant, com la Sacher Tort o la Linsen Tort o l'Apple Strudel i altres delícies gastronòmiques ha tingut el seu origen a la ciutat de Viena i no a França? Mai s'havia menjat un croissant tan deliciós amb tanta tranquil·litat i en un entorn tan agradable quan fa uns anys, durant una setmana al mes de juliol, vaig anar a Viena a visitar la meravellosa ciutat i també el Palau de Schönbrunn, un palau barroc de les afores construït sota el regnat de Leopold I. I és que els exòtics salons es complementen amb uns jardins esplèndids on han sobreviscut els aconteixements més importants a la ciutat. Al capdamunt dels jardins hi ha una magnífica glorieta envoltada d'aigua on avui en dia és un bar on els vienesos acostumen a esmorzar sota la música d'un piano escoltant les obres més cèlebres dels músics. Però no és un esmorzar qualsevol, sinó que és com un esmorzar d'hotel, és a dir, un gran bufet. I com que la història s'entén més amb la panxa plena, anem, com dèiem, pel croissant. I és que l'aconteixement va ser 319 anys abans de la meva visita a Viena, concretament el juliol del 1683, quan els soldats otomans, capitanejats pel gran visir Mustafa Pachà, van intentar entrar per segona vegada a la ciutat de Viena. Ja ho havien intentat abans, uns anys abans, i després de conquistar Hongria i les altres poblacions que recorren el Danubi a la ciutat de Viena, encara que es mantenia forta davant de la resistència dels turcs. Els turcs volien agafar per sorpresa els vienesos, a la fi que fins llavors era l'únic esglaó, l'últim esglaó cristià que els quedava, i foradaven el terreny per sota, per passar per sota les muralles i així arribar al centre de la ciutat. Per tal que no els descobrissin, els turcs treballaven tota la nit, però no devien saber que els flaquers feien el mateix horari que ells, i al sentir el soroll de pics i pales van donar l'alarma. Els turcs van ser sorpresos i Viena va ser salvada per l'huida dels flaquers. L'emperador d'Àustria, Leopold I, els hi va concedir honors i privilegis. I així va ser com els flaquers, agraïts, van inventar dos pans. Un li van posar el nom de l'emperador i l'altre li van anomenar croissant, fent-lo amb la forma de la mitja lluna com a mofa de l'emblema dels musulmans turcs. No en van fer res un, sinó que, seguint les mateixes empremtes que el croissant original, l'aromatitzaven amb vainilla, amb ametlles, amb nous i mel, denominant-los vainilla Kipfer, Manderbogen o Nussbeugen, respectivament. I és que ja ho veieu que després la Maria Antonieta, nascuda a Àustria, va portar el croissant a París al segle XVIII i patam. Llavors tots ens pensem que els croissants són francesos. Què? Us agraden els croissants, oi?
0: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Bon profit!

visites guiades de la Ciutadella de Roses que consisteixen a fer un passeig per la història, que recorre més de 12 hectàrees de recinte amb més de 25 segles de vestigis. Transporteu-vos fins a l'època on grecs i romans es van establir en tan privilegiat indret. L'horari d'obertura és de 10 del matí a 5 de la tarda, de dimarts a dissabtes i diumenges i festius de 10 del matí a 2 del migdia, mentre que l'horari de les visites guiades és a les 11 del matí en castellà francès i a les 12 del migdia en català, i la durada estimada a una hora. Si esteu interessats en aquesta activitat, podeu aconseguir les entrades i més informació a rosescultura.cat.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Estranmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

may have, Papa may have, but God bless the child that's

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Nou parcs naturals de Catalunya arribaran a l'estiu sense un pla de prevenció d'incendis, tot i que és obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests espais n'hi ha diversos del Pirineu, com el Parc Natural de l'Alt Pirineu o el Cadí-Moixeró. La falta d'aquests plans preocupa especialment en zones de muntanya, on el canvi climàtic ja està tensionant els ecosistemes. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
1: Parcs com el de l'Alt Pirineu encara no tenen aprovat un pla específic contra el foc. Per al seu director, Marc Garriga, es vol aconseguir, però, un document per al 2027, molt més ambiciós que els habituals i que servirà de model al territori.
2: Ja és una cosa que tenim programada de fa molts anys, però buscàvem finançament extra per poder fer una cosa modèlica, no? No volíem fer el típic pla per complir, sinó que volíem fer, seguint el model de pla prevenció d'incendis que es va fer a la Val d'Aran, on l'element foc es té com un element no només de prevenció, sinó també de gestió.
1: Això beneficiarà, segons Garriga, tant els ramaders que vulguin fer cremes controlades com els bombers que se n'encarregaran. En altres casos, com el del Cadí Moixeró, el document sí que està redactat, però no validat, i per tant no es pot aplicar. La directora d'aquest espai, Caral Tor, assegura que la intenció és aprovar-lo aquest any.
3: Tenim ja una primera versió, que durant aquest 2026 farem la tramitació ambiental per tal d'aprovar-lo. De manera paral·lela, i des de ja fa uns quants anys, fem altres actuacions o tasques que tenen relació amb la prevenció d'incendis.
1: Unes actuacions com, per exemple, la revisió dels punts d'aigua disponibles, la creació de tallafocs o la reducció del sotabosc, per crear paisatges mosaic que dificultin l'abans del foc. El govern assegura que alguns d'aquests plans s'han començat a redactar aquest mateix any, però admet que el procés és llarg i complex.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Mama, això és molt més que un curs d'anglès. He parlat davant de tota la classe i el profe m'ha fet thumbs up. Tinc nous bros, hem anat al teatre i ho he entès tot. I he menjat fish and chips i m'ha molat. Mama, l'any que ve hi torno, és flipant.
2: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
4: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Lab, el futur de la música.
5: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
6: Et volem escoltar.
7: Bon dia, una cançó dedicada a la meva jove que li agrada molt, la Alma, Corazón y Vida. Vale.

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
2: Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila-sacra és diferent.
2: Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
3: Potència la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
4: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
5: Per tu
4: i per tots.
5: Escolta'ns,
4: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
6: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
7: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern espanyol limitarà a 700 euros la despesa total que es pot gastar en un dia per jugar per internet. L'administració controlarà tots els dipòsits en diversos operadors de jocs d'atzar i d'apostes online per controlar el límit que els jugadors es poden gastar al dia, a la setmana i també al mes. El límit setmanal són 1.750 euros i el mensual 3.300. A més, l'executiu prohibeix hipotecar l'habitatge com a aval per poder continuar jugant o per saldar deutes. Fins ara es controlava els diners que el jugador tenia en un operador concret i amb aquest canvi de normativa es té en compte el total de diners que hi ha en tots els dipòsits que té l'usuari a les plataformes de joc o d'apostes. La mesura entrarà en vigor al març de l'any que ve, però el 25 de desembre d'aquest any es començarà en període de proves.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
2: Contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Propostes en xarxa.
3: El 19 de novembre de 1947 es van iniciar les excavacions arqueològiques al jaciment del Puig de Sant Andreu d'Ullastret. Al llarg d'aquests 75 anys s'han anat descobrint i traient la pols a una etapa fascinant de la història. Ara que la bona temperatura comença a instal·lar-se a casa nostra, és aquell moment de l'any ideal per fer plans a l'exterior. Així que anem cap al Baix Empordà. La d'Ullastret és la ciutat ibera més gran de Catalunya. Està formada pel poblat del Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac i va ser la capital de la tribu ibèrica dels indigets. Tot això i molt més ho podeu descobrir a través de les explicacions a l'arqueòleg Gabriel de Prado, especialista en aquesta època i coordinador del jaciment, a través d'una audioguia en format d'entrevista. Començareu la visita resseguint la muralla. Us introduireu a la ciutat on podreu recórrer cases, sitges, dipòsits d'aigua i fins i tot una gran residència aristocràtica del segle IV abans de Crist. Tot plegat mentre apreneu sobre cultura ibèrica i la vida quotidiana dels habitants d'un conjunt que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i forma part de la Ruta dels Ibers, un projecte del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Voleu saber de què vivien els indigets? Amb què i qui comercialitzaven? Per què van abandonar Ullastret? Durant tot l'any podeu visitar la ciutat ibèrica d'Ullastret. Trobareu tota la informació necessària per anar preparant aquest viatge al passat al web macullastret.cat.
2: Llargs i curts.
4: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
5: I parlant d'emocions...
2: 70.
6: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
7: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
8: Què vols dir?
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Això sí.
8: És així i ja està.
11: Ui, quina joia que ve ara.
12: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
13: Sí.

0: passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt. Tastets de llengua.
2: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de la veu. Corre la veu, també podríem dir que corre la brama, que la notícia va de boca en boca, o que va en llengües de la gent o en boca de tothom. També avui donem veus, per això avui ho diem a plena veu o amb veu molt forta. Això sí, sense aixecar o alçar la veu. I avui, que juguem amb fraseologia sobre el mot veu, ens desenrogallarem, és a dir, ens aclarirem la veu o escurarem el coll per tenir una veu clara i, a la mesura del possible, entenedora. De ben segur que si no teniu veu ni vot, poca cosa podeu fer en un afer. També sabem que podem parlar a alta veu, amb veu baixa, a mitja veu, amb un fil de veu, alçant el diapasó o elevant el to de veu. Però en cap cas, per la ràdio, és convenient parlar de petites, és a dir, amb veu baixa, a sota veu o fent xiu-xiu. De ben segur que aplaudireu una veu de fada o una bona veu radiofònica i que us molestarà una veu d'espinguet, una veu de regadora o ronca, una veu escanyada, escardada, una veu arrossegada o una veu monòtona. I és que hi ha tot un món de veus. Si porteu la veu cantant a casa vol dir que porteu la iniciativa, o dit altrament, que remeneu les cireres. No us deixeu entabanar per veus volanderes o per males veus. Són tot calúmnies. Sigueu veus actives en els projectes i valoreu sempre molt la veu en off, que sempre hi és sense ser-hi. I per acabar amb fraseologia, amunt i crits, expressió que s'usa per donar ànims per continuar una tasca i que té l'origen en els costums mariners dels vells vaixells de vela, ja que per estirar les feixugues cordes calien molts braços i també reposar sovint, perquè era una feina molt pesada. Per indicar que reprenia la tasca, el que dirigia la feina deia amunt i crits i sant tornem-hi.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Aquí sensació.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui les escaules.
3: A la caula trobaràs, entre la roca i l'alzina, un pou que els segles domina amb el nom de Pou de Glaç. Més avall, desfent-se el llaç, amb destresa femenina, la trena d'aigua i la fina veu de la font compla el vas. A les escaules, carrers amb porxos i portalades de celles ben dibuixades, i prop del riu, a través de penyes aspres i obtuses, l'ínclit molí de les puces, que Cronos dona recés.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: T'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
2: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

0: ara, propostes comercials, sensacionals. Comercials sensacionals.
1: Digue'm?
2: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: Tornar als orígens, redescobrir l'essència rural, gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell, tot l'Empordà, al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
4: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
5: Històries plenes de dolor.
6: Hem d'assumir que no sempre curarem.
5: Històries plenes de vocació.
7: Estàs més o menys contenta?
8: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
5: Històries plenes de vida.
9: És Ràdio Vila-sacra.
10: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
11: Alça, Manela!
12: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: El cafè de la ràdio.
2: Proporcionant sensacions variades i agradables.

0: No fa ni un mes que a la meva cunyada li van entrar a casa quan ella tot just havia sortit. Per la forma com t'han obert la porta, són professionals, li va dir la policia. Ara fa una setmana, a mi mateix, dinant tranquil·lament amb un company de feina a un restaurant, em van robar la cartera de la butxaca de l'americana. Ets la tercera persona que passa aquesta tarda per aquesta comissaria amb el mateix perfil, americana, restaurant, que ve a denunciar el mateix, no et preocupis. Ahir va ser a la meva sogra. Estava parada amb el cotxe a un semàfor i mentre un li preguntava una cosa, l'altre li prenia el bolso per l'altre costat. Miri, senyora, no es preocupi, perquè això està a l'ordre del dia. Som professionals. Bé, sembla que el que estem desenvolupant sense saber-ho és un caldo de cultiu d'una nova professió, la de mangante, que viu a costa dels ciutadans amb la mirada expectant d'un règim legislatiu que ho permet.
1: That's it. Great. Wonderful.
2: About 11.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: L'habitatge hauria de ser assequible per a tothom. I entre tots podem fer que a l'Escala es trobin solucions. Hi ha persones que busquen un lloc on viure en aquest poble i els hi és difícil trobar-ne. Si ets propietari i disposes d'un habitatge a l'Escala que no utilitzes, tenim una proposta per a tu. L'Ajuntament ofereix llogar l'habitatge garantint el pagament. Una subvenció per bonificar l'IBI. Una bonificació del 100% de les taxes d'escombraries i una assegurança de tot l'habitatge. D'aquesta manera, tu i tots hi guanyem. Contacta amb nosaltres i t'assessorarem. Servei d'habitatge de l'Escala. Ajuntament de l'Escala.
2: Alguna cosa està canviant.
3: Hola.
2: Viu l'experiència de la ràdio del futur.
3: Ara.
2: Una manera nova de sentir la teva ràdio. Dins teu.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Els sabors i les textures de sempre, amb ingredients com mai. Perquè la salut importa. I per gustos, colors.
3: El component principal de l'arròs és el midó, convertint-lo en una excel·lent font d'energia. El seu contingut en proteïnes és similar al de la resta de cereals, però es tracta d'una proteïna de major qualitat, ja que conté més lisina, un aminoàcid essencial que es dirigeix millor i té un valor biològic superior. Si es combina amb un llegum, s'obté una proteïna de gran qualitat. A causa de la seva bona digestibilitat i astringència, és un bon aliment per recuperar-se d'una gastroenteritis. La seva versió integral conté més quantitat de fibra, vitamines i minerals. Es tracta d'un cereal sense gluten i, per tant, apte per a celíacs.
4: I és que els productes catalans són salut.

0: Adeu, Andreu. Tòcul 2. Fins demà, bacallà. Adeu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
1: Adeu, adeu.
2: Gent Ràdio Vila-sacra. Gent amb civisme total.
3: Adeu, adeu, adeu.
2: Ser cívic és tenir servei.

0: I parlant d'emocions...
1: 88.
2: Comença a haver-hi nivell.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: 100% Empordà.
4: Avui, al consultori, la Pepeta de Calmingo ens demana per una expressió que s'enganxa com una paparra. En breu. En breus es diu massa a la ràdio, a les tertúlies. Com hem passat de dir en breu a dir en breus? És possible que sigui l'escurçament de en breus moments? I de la tendència que tenim a fer plurals per tot, allargant-nos fent... És una moda i queda molt guai. I no, no ens hem copiat el castellà, perquè en castellà no diuen en breves. L'expressió en breu està recollida al diccionari normatiu i es documenta històricament en una de les cròniques de Jaume I. Però sí que és cert que és una mica plaga, també. D'alternatives n'hi ha per donar i per a vendre. Tindrem la resposta en breus? Mec! Ben aviat, aviat, d'aquí una mica, d'aquí a ben res, ara mateix, d'aquí un moment, de seguida, abans de gaire, d'aquí poc, d'aquí no res. Au! Fins ara! Fins ara! Fins ara! Fins ara! Fins ara.

0: urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt... receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bien.
1: Què necessites avui?
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmiten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.
3: Pensa en un producte.
4: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: el que fa tothom, ja ho fa tothom. Els mateixos d'un canal a l'altre sempre. Tots líders d'audiència. Tots amb tertulians afins a un partit o altre. Tots menjant-nos el coco. A Ràdio Vila-sacra n'estem fins la boina de tanta mandanga i preferim gaudir de les millors sensacions seleccionades al detall. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: Ara escolteu La història secreta.
2: Doncs imagina.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Benvingut, eh? Fas patxoca. Doncs demà en direm un altre. Adéu.
5: Xavi, com anem? Benvingut.
6: Je t'aime, te dic en francès. Si vols pots fer veure que no m'has entès.
7: Soc la filla d'un matrimoni. Han fet 72 anys de casats. A veure si hi ha gaires matrimonis que estiguin així.

0: trucava perquè avui els meus pares fa 65 anys que es van casar. No hi ha molta gent que pugui celebrar-ho. I bé, els hi volia dir, doncs, moltes felicitats, que els estimem molt, que ens han fet una vida molt feliç, que ens han donat molts valors i que moltes gràcies, que els estimem.
1: Trenta i esquerra, amunt i avall, el meu amor travessa muntanyes i valls.
2: M'agradaria dir-li als meus avis, al Josep i la Feli, que els estimo molt.
1: El meu amor travessa muntanyes i valls.
3: Bienvenido.
4: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres perquè m'heu ajudat a passar el matí tan macos que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
5: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
6: Deixa un missatge.
7: Ràdio Vila-sacra,

0: estar tota la tarda sola o alguna cosa, rumies molt la teva vida i et sents molt trist.
1: K25.
2: Per mi la soledat és tristesa.
1: K25.
2: La soledat, a no ser que tu vulguis, al moment que la vulguis dir vull estar sol, té que ser trista.
1: K25.
0: M'agrada a vegades estar sola, però no gaire.
1: K25.
2: Et transmet molt bones vibracions.
1: Iepa.
3: Molt bé, no?
4: Bon dia. Em dic Miquel Fuster. Cada dia somiava en la clau de la meva llar. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació.
5: Hola, bon dia. Sóc el Jordi. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible després de tant de temps.
6: Hola, bon dia. Sóc el Martí. Sembla impossible després de tant temps. Sentint-me ignorant. Recuperaré la meva intimitat i ja no hauré de rentar-me en públic.
7: Hola, sóc l'Enric Molina. Deixaré de recórrer tota la ciutat per sobreviure. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. He deixat de viure al carrer. Sembla impossible. Després de tant de temps, sentint-me ignorat. Ja no em faran por els dies de pluja. Deixaré de recórrer tota la ciutat per a sobreviure. No tornaré a orinar al carrer, mort de vergonya. Recuperaré la meva intimitat. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna. O algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar. I ara que ja la tinc, només puc pensar en les centenars de persones que no la tenen. Estic segur que tu ets clau per canviar la seva situació. Sisplau, col·labora amb ningudorminalcarrer.org, a Res Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho van fer al nostre YouTube.

0: Oxfam Intermón ha denunciat que a Espanya un director general d'una gran empresa guanya en un any el mateix que un treballador amb un sou mitjà que trigaria 98 anys a aconseguir. Segons un estudi elaborat per l'entitat i la Confederació Sindical Internacional, si es tenen en compte els salaris dels directius de les 1.500 empreses analitzades, el temps que necessitaria aquest treballador per igualar-los s'enfila fins als 490 anys, Marga Esparza.
1: Segons l'estudi, la remuneració mitjana dels directors generals de les 12 empreses espanyoles més grans va augmentar un 16% en el darrer any, mentre que la dels treballadors va créixer un 3,6% des del 2019. La creixent distància entre els salaris de l'alta direcció i el dels treballadors marca una tendència estructural on es mostra com els executius i accionistes acaparen cada vegada més el valor que generen les seves empreses. Només pels pagaments de dividends de les empreses, els que més van rebre l'any 2025 van ser l'empresari Bernard Arnault amb 3.800 milions de dòlars i Amancio Ortega amb 3.700. I també l'informe assenyala que en el 2025 hi ha 400.000 milionaris més en comparació amb l'any anterior i d'aquests, 45 han fet les seves fortunes en intel·ligència artificial. Des d'Oxfam apunten la necessitat que es limitin les remuneracions dels directors generals, que els anomenats superrics hagin de pagar més en els impostos i que els salaris mínims s'actualitzin segons la inflació per poder assegurar una vida digna a les persones.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure...

Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pla pioner público-privat contra incendis a la zona de la Muga, a l'Alt Empordà. És una iniciativa de la Fundació Pioners del Nostre Temps amb el suport del Departament d'Agricultura. El projecte afecta unes 40.000 hectàrees amb desbrossades estratègiques i pastures. Girona, Laia Claret.
2: Del total de 40.000 hectàrees que se'n beneficiaran, es faran treballs concretament a unes 2.500 d'estratègiques. El director executiu de la Fundació és Oriol Armet.
3: Hi havia un buit de planificació des del punt de vista de prevenció de grans incendis forestals en una zona on hi havia hagut l'incendi del 2012, que va cremar més de 13.000 hectàrees amb 4 víctimes mortals. És un pla pioner al sud d'Europa perquè per primera vegada s'ha creat des de l'impuls d'una fundació privada que ha treballat de comú acord amb la Generalitat de Catalunya com a ens competent.
2: Engloba uns 20 municipis que van des de la Vajol fins a Navata, a l'Alt Empordà, i una de les claus de la iniciativa és que implica els diferents actors del territori. El director tècnic del Consorci Salines Bassegoda és Oriol Porcel.
4: Els ajuntaments tenen la competència de les franges perimetrals, tenen els ajuts, però tots també tenen clar que no podran afrontar els incendis només amb accions locals. Aquí, entitats com el Consorci poden anar de la mà d'entitats també del territori, com són la Fundació, per acompanyar en aquesta execució més directa sobre el territori.
2: La intenció primer és reduir el combustible i un cop fets aquests treballs que se'n pugui fer el manteniment en pastures. El document ara s'ha lliurat a la Generalitat perquè es pugui començar a implementar. El projecte compta amb el suport i finançament del Ministeri per la Transició Ecològica i Fons Next Generation.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
5: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: No sé si ho entens.
1: No es tracta de barrejar música de tots els estils.
2: Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música.
3: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
4: Sí.

0: Les notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
1: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
0: I l'aigua?
1: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
2: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Les maduixes. Amb l'arribada de la primavera, també s'omplen els plats de nous productes de temporada, com és el cas de les maduixes. Aquesta fruita de color vermell intens, que tant agrada a petits i a grans, la podreu trobar fins a finals de juny provint

assegurar un bon trànsit intestinal i a millorar la pell i les articulacions. El seu sabor dolç característic fa que consumir les soles naturals ja sigui tot un plaer, però també ajudaran a saciar i augmentar el consum de fruita diari. És millor no manipular-les massa ni tampoc exposar-les a altes temperatures. Abans de menjar-les, però, cal rentar-les i tallar les cues. Per conservar-les, millor un lloc fosc i fresc, o al frigorífic, en una safata perquè quedin una mica separades. Podeu fer-ne batuts, gelats, gazpacho, afegir-les a amanides o iogurts, per decorar creps i rebosteria casolana, o fins i tot sobretorrades en l'esmorzar. Si voleu que treguin tot el suc i intensifiquin el sabor, les podeu deixar una estona tallades a la nevera amb suc de taronja i cassin al vostre postres o berenar. Pels més llaminers o pels dies festius, banyeu-les en xocolata negra al 75% en cacau i deixeu-les refredar a la nevera. Seran uns bombons d'allò més saludables. Les maduixes seran les grans aliades a l'hora de donar color i sabor als vostres plats durant la primavera. Gaudiu-les com més us agradin i aprofiteu-ne tots els seus beneficis.

0: El Caixa Fòrum de Girona estrena una exposició amb una cinquantena d'obres del Museu del Prado que posa de relleu la importància de les flors i les plantes a les grans obres d'art. Des de Girona voltarà per tot l'estat fins al 2029. Proposa fixar-nos en la riquesa del món vegetal que sovint acompanya les figures principals dels quadres. Girona, Fèlix Martín.
1: La mostra es titula La botànica en l'art, les plantes a les col·leccions del Museu del Prado. Algunes són obres mai vistes que eren els magatzems que s'han restaurat per aquesta exposició. Això ha permès posar-les de nou en primera línia i quan tornin a Madrid s'integraran a la col·lecció permanent del museu. Ho ha destacat el comissari de la mostra, el paisatgista Eduardo Barba.
2: Para muchas personas, aunque conozcan el Museo del Prado bien, se van a llevar una gran sorpresa porque van a ver viejas conocidas en estas salas, pero también grandes desconocidas que llevaban mucho tiempo sin exponerse. Además, para la exposición se han restaurado ex profeso y podemos lucir un entorno de obras realmente bellísimas, muy sanas, con unos colores casi como si estuvieran recién creadas y una auténtica maravilla.
1: Según Barba, la

0: L'exposició estrenada a Girona vol transmetre la passió de les plantes a través de l'art que es contraposa a la ceguesa vegetal, diu ell, amb la qual vivim avui en dia.
1: És esa ceguera vegetal la que nos acompaña continuamente, ¿no? Y me da mucha pena cuando hay personas que no son capaces de ver esta belleza, ¿no? Porque creo que es una parte imprescindible de lo que nos ofrece la vida. Así que uno de nuestros propósitos a la hora de crear esta exposición es la de que las personas que vengan a visitarla salgan con un enfoque diferente, que salgan con una mirada renovada ante no solo las obras de arte, sino también ante esos árboles que nos dan sombra en las calles, ¿no?
0: L'exposició plega 53 obres d'un ampli arc cronològic i diversitat d'autors de l'escola espanyola, flamenca, italiana i francesa, la majoria pintures des del segle XVI fins a principis del XX, amb autors com Bruegel el Jove, Lucas Cranach el Vell, Anton van Dyck o Aureliano de Beruete. Es complementa amb fotografies de Paula Codonyer i explicacions a les plantes o flors que apareixen en els quadres. També hi ha uns dispositius que desprenen l'aroma d'aquestes plantes. La mostra voldrà per l'estat espanyol fins al 2029, però s'ha estrenat ara a Girona per fer-la coincidir amb la tradicional exposició de flors del mes de maig. El Caixa Fòrum Girona es pot visitar fins al dia 23 d'agost.
2: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.
3: Hola a tothom! Quant de hate tenim a la xarxa? I us heu adonat que hate, en aquest cas, és totalment prescindible? Amb odi ja faríem. Però com en diem de les persones que mostren contínuament odi o rancor cap a altres persones de les xarxes socials? Hi ha propostes com ara enemic, odiador o seguidor hostil. És cert que haters s'ha escampat com un atac d'odi dins de les xarxes i els mitjans de comunicació ja l'accepten sense cometes ni cursiva. Ara tampoc no cal que siguem tan odiadors i ens hi posem de cul, oi?
4: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les seccions civils de l'Audiència de Barcelona acumulen uns 40.000 assumptes pendents de resoldre, especialment litigis entre consumidors i entitats financeres per clàusules abusives en milers de contractes, per exemple, de préstecs, hipoteques o targetes de crèdit. Aquestes seccions també resolen casos d'impagaments de factures o incompliments de contractes de lloguer. Un total de 55 magistrats assumeixen actualment un volum de feina del 178%. El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, estima que es necessitarien 50 magistrats més per alleugerir el retard acumulat.
2: Me temo que si ahora estamos hablando de un retraso de 3 años, el próximo año tendré que decir que el retraso que tenemos es de 4 o 5 años, porque la entrada de recursos está siendo absolutamente inasumible.
1: I afegeix que per poder resoldre els 40.000 assumptes pendents es necessitarien 3 anys sense cap nou cas, un escenari impossible perquè s'estima que a finals d'any es podrien acumular fins a 50.000.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.

La música, a les discoteques. Llibres, a les llibreries. Menjar, a la cuina. Fantasmes als castells o cases encantades. Llestos a les xarxes socials. Cracs als esports. Paranoies, als psiquiàtrics. Medicaments a les farmàcies. Gasolina a les gasolineres. Savis, a les universitats. Mala sang a les presons. Espectacles als escenaris. Però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
1: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vilasacra?
2: Caiguts del cel?
1: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.

0: per parlar amb la ràdio.
1: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
0: Calent, calent, calent.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Si m'enyoro,
2: t'abraçaré.
1: Si estic enfadat,
2: et donaré temps.
1: Si no us puc dir ni pare ni mare,
2: ho entendrem.
3: Hi ha moltes maneres de fer feliç un infant. Acollir-lo perquè creixi en una família també depèn de tu. Acolliments familiars de Creu Roja, amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció. Més informació a acollimentfamiliar.org.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Hola, Joan.
7: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
7: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.
8: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.

Estàs a punt de graduar-te a la universitat i no tens clar què faràs el curs que ve? Busques una especialització que et doni més oportunitats de futur? Doncs el teu màster és a la Universitat de Girona. Tens tota la informació al web udg.edu/màsters. Fes el teu màster oficial a la UDG. Impulsa la teva carrera professional. Preinscripció oberta.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació instrumental Trio Tico, que acaben de treure el que és el seu primer disc, que porta per títol Pensaments. I la segona serà amb Ran, Ran, Ran. Parlarem amb el seu fundador Ferran Baucells per tal d'apropar-nos la nova producció, el títol Quadern de Viatges 1. Comencem, i avui ho fem amb Lluna Plena, que ens porta un tema, el tercer senzill d'aquest any ja. Els clàssics és el títol i ens porta a molts racons del nostre imaginari musical. L'escoltem.

0: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides tenen també el seu temps aquí a Actualicat, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel, i doncs sí, repassam les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol. Començam el 29 de juny de 2007, es celebra el primer festival Fes Lloc a Benlloc. El 29 de juny, però de 2013, es du a terme el concert per la llibertat al camp del Barça. El 30 de juny de 1987 mor el compositor Frederic Mompou. El 30 de juny de 2010 mor el cantant Xavier Elias, membre dels 16 jutges.

0: Seguim en les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol, perquè l'1 de juliol de 2002 l'Associació de Managers de Catalunya i la revista Enderroc coediten el primer anuari de la música dels Països Catalans, i l'1 de juliol però de 2008 els Amics de les Arts editen el seu primer disc Castafiore Cabaret. El 2 de juliol de 1965 neix el guitarrista del Sopa de Cabra, Josep Tió. El 2 de juliol de 1973 es publica el disc El Gat Blanc del guitarrista Toti Soler, i el 2 de juliol però de 1987 neix el membre dels Catarres, Joan Riera Prats. El 3 de juliol de 2014 es va dur a terme la primera edició del Festival Vida. El 3 de juliol però de 2019, 5 anys després, la cantant Rosalía presenta el seu primer clip en català, Milionària.
1: La Rosalía.

0: Més efemèrides. El 4 de juliol de 1976 té lloc el primer festival d'estiu grec de Barcelona amb actuacions, entre altres, de Santi Arisa, la Rondalla de la Costa, Joan Isaac, Ramon Muntaner, Xavier Ribalta, Marina Rosell, Raimon, Jordi Sabatés, Lai Batista o Secta Sònica. El 4 de juliol de 1992 neix la cantant valenciana, membre del trio Marala, Sandra Montfort. El 5 de juliol de 1993 va sortir el tercer disc dels Bars titulat T'ho diré mil vegades, i el 5 de juliol, però de 2014, va tornar al Festival Canet Rock.
1: Gràcies, Pamela, i fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí, a les nostres entrevistes, estem amb un dels components del trio Tico, en Jordi Morell, en bateria, percussionista i també compositor, que acaben de treure el que és el seu primer disc que porta per títol Pensaments. Hola Jordi i benvingut.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies per l'entrevista.
0: Primer de tot, Jordi,

0: flamenc una mica, i en Carlos, que és de, també d'aquí, de Palafrugell, estava començant amb els estudis al superior, i li vaig proposar, doncs, de fer aquest concert. Vam trucar a en Guillem, que també es va apuntar de seguida, i bueno, vam quedar molt contents, ens va agradar molt tocar junts, i a partir d'aquí fins avui.
1: Aquest trio en l'actualitat s'ha format amb un sextet, podríem dir, no?
0: Sí, o sigui, el triòtico som jo, en Carlos i en Guillem, en Carlos a la guitarra i en Guillem al baix, i després per aquest CD, per aquest projecte Pensaments, era com important, o vam creure, doncs, necessari també les col·laboracions d'altres timbres que ens ajudessin a, bueno, a realitzar, no?, aquest projecte amb el seu concepte, i per això vam trucar, doncs, als col·laboradors, de, com en Xavi, la Carlota i la Maria, sí.
1: Quin és el vostre univers? Què podem trobar si anem a veure un concert de Triótico?
0: A nivell estilístic, no? A nivell estilístic així, d'estil musical.
1: D'estil musical, sí.
0: Doncs... jo crec que estem influenciats de diversos estils, i al final, doncs, es noten tots aquests estils, i bàsicament, o sigui, és música mediterrània, i agafa, doncs, tocs del jazz i tocs del flamenc. En Guillem i jo estem formats en música jazz, en Carlos en música flamenca, i després, per l'estil de la formació, doncs, una mica també músiques del món a nivell rítmic, o a vegades a nivell sonor. No?
1: Podríem dir, doncs, també, Jordi, que la vostra música és una barreja de cultures?
0: Una mica, sí, una mica, sí, tant, sí.
1: Més coses que volem saber sobre el Triótico, i de manera especial sobre aquest disc Pensaments. Pensaments és un disc, doncs, per escoltar amb calma?
0: És un disc que per tenir, doncs, un moment de reflexió, potser, no? I escoltar-lo tant a casa, òbviament també, doncs, en directe, i donar-li, doncs, potser això, una volta a aquesta relació que proposem entre, doncs, color, pintura, poesia i música, sí.
1: Pensaments, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
0: Pensaments, vam gravar-ho al febrer a l'estudi al local de Vilablareig, amb en Marc Pinya al control, i després ho vam mesclar i masteritzar amb en Ferran Conangle a Barcelona.
1: Ja gairebé per acabar, Jordi, suposem que ja preparant la presentació en directe de Pensaments, no?
0: Sí, estem, bueno, donant-li una mica de voltes al directe. Vam fer com una primera presentació, una preestrena, el 3 de maig al Festival Flors i Violes de Palafrugell, i ara, doncs, preparant una mica aquestes dates que tenim amb el sextet, i procurant, doncs, de poder incloure aquestes tres vessants artístiques de la pintura, la poesia i la música, no?, que participin les tres, i de la millor manera, en el directe.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, ben aviat el Triótico els podrem veure en directe a llocs com a la Calella de Palafrugell, també a Girona, per exemple, i suposem que passant els dies s'ampliarà també l'agenda dels seus concerts. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar Pensaments del Triótico a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb en Jordi Morell, un dels components d'aquest trio. Molt agraït per aquests minuts, Jordi, i molta, moltíssima sort amb aquest, el vostre primer disc.
0: Molt agraïts nosaltres, Joan, per atendre'ns i donar-nos aquesta entrevista, i moltes gràcies. Esperem veure'ns ben aviat.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Algunes d'elles són incloses en diferents festivals, com el Festival Afònica de Banyoles, que es celebra del 25 al 28 d'aquest mes de juny, del Festival d'Esfolcat, que es celebra també aquest cap de setmana, o del Festival Random de Rubí, que s'està celebrant des del dia 20 de juny i arribarà fins al 5 de juliol. Comencem, doncs, per divendres. A les 8 del vespre, Sandra Montfort, La Fúmiga, El Diluvi i Cabra Fotuda a Ciutat de l'Oci i de l'Esport de Manises. També a la mateixa hora, Pepet i Marieta a l'Ateneu d'Olvan. I també a partir de les 8 del vespre, l'Aranà a l'Auditori Ateneu de Banyoles. Mitja hora més tard, a 2:15 de nou, Sidonell i Dan Peralbo i el Comboi als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, Maria Jaume, Nelosí i Nastallat a la plaça del Sitjà de Capdepera. Mitja hora més tard, a 9:45, Pitxorines a la sala La Mirona de Sal. A les 10 de la nit, aquest divendres, a l'Osa, a la Muralla de Banyoles i també Buós a la platja Gran de Tossa de Mart. A 10:45, Sergi Estella al Casal de Calaf. També a la mateixa hora, a 10:45, Ferran Palau a la Jasba de Ciutadella. Continuem amb dissabte, Auxili, Tessa, La Colla Pirata, entre d'altres, a la plaça Major de Benafigos. A 6:15 de la tarda, al Casino de Calaf, Tito Martí. A les 7 de la tarda, a Xupluc i Hidra, a la plaça de les Heres de Calaf, i Ginestà a Cal Borratx de Santa Pau. Passem ara a 8:15 del vespre, Raquel Lua a la Barca Tirona de Banyoles, i a 9:15 a l'Osa a la plaça Gran de Calaf. 9 del vespre, dissabte, Magalí Sare i Cor Bruckner de Barcelona a l'Auditori Ateneu de Banyoles. També a les 9 del vespre, La Fúmiga, El Diluvi, Cactus i Naina a l'Avinguda de l'Antoneta de la Vila Joiosa. A 9:45, Xerim Arester al Castell de Miravet. A les 10 de la nit, Minibús Intergalàctic a la Muralla de Banyoles i l'An Andreu a la plaça de Catalunya de la Pera. També hem d'afegir a les 10 de la nit els Pets a l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí. A 11:15, els Amics de les Arts i Malifeta a la plaça Llibertat de Reus. Passem a diumenge. A 12:15 del migdia, Ramonets i Barreja a la plaça Major de Benafigos. A 6:45 de la tarda, els Pets i Filomena als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, en Andreu, al Teatre Municipal de Banyoles. A les 10, al Petit de Calèril, a la Muralla també de Banyoles. A 10:45 de la nit, Xanguito, a l'aparcament de Calamet de Esporles. I per últim us volem recordar que aquest diumenge, de tiets o de talles, ja ho sabeu com ho preferiu, actuaran a l'Escardívol de Rubí.

0: Notícies a Actualicat.
1: L'Auditori de Barcelona va acollir el passat dia 18 d'aquest mes de juny els 7 Premis Alícia que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i també ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible. Alosa, Momi Maiga, Irene Reig i Montserrat Torrent han estat protagonistes en aquests 7 Premis Alícia. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. De la seva banda, Irene Reig ha guanyat el premi a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamín a Portbou d'Antoni Ros Marbà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. A més, el disc Big Band Volumen 1 de Lluc Casares ha estat distingit amb el premi a la producció discogràfica. I per últim, Montserrat Torrent ha estat considerada Premi Alícia 2026 a la trajectòria per una carrera dedicada a la interpretació i la docència coincidint amb el seu centenari. La nostra enhorabona a tots els premiats i també a tota la resta de participants.

0: De nou, tot un plaer el tenir amb nosaltres el Ferran Baucells, el fundador de la formació Ran Ran, guitarrista, cantant, compositor, lletrista. Hola, Ferran, benvingut de nou.
1: Moltíssimes gràcies, hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Primer de tot, Ferran, enhorabona pel disc. I la primera pregunta, com esteu vivint aquests primers dies d'aquest dies de vida d'aquest nou disc titulat Quadern de Viatges 1?
1: Doncs treure material nou sempre és molt bonic, i reps missatges, doncs, de gent que li ha agradat, i veus com el disc, l'EP en aquest cas que hem fet, agafa embrantida per ell mateix, i les cançons, doncs, van prenent significat també per la gent que ens escolta. I la veritat és que treure material és una de les coses més boniques de fer música, perquè és com que aportes un nou membre de la família i sempre fa il·lusió.
0: El títol ja evoca moviment, exploració i anotacions personals. D'on neix aquesta necessitat de plantejar aquest àlbum com un quadern de viatges?
1: Pues aquest quadern de viatges ve de viatges, precisament, que vam tenir la sort de fer l'any passat. I la veritat és que sí que en les cançons, pues, s'acaba com abocant-hi idees, visions que has tingut durant els viatges, durant aquell marxar de la rutina, durant aquells moments màgics que només es poden donar quan tu estàs fora del teu ambient habitual, i se't queden com sensacions, tens idees, i d'aquí voler fer com un quadern de viatges 1, i amb voluntat, doncs, que si pot ser vagi seguint tant viatjar com fent cançons relacionades amb viatges, i si poden sortir algun quadern més, pues millor.
0: D'això volíem parlar, això de posar-li quadern de viatges 1 al final, sona com, podríem dir, una declaració d'intencions. Significa, doncs, que ja tenim el volumen 2 al cap o a la llibreta, o és tan sols, podríem dir, una estructura oberta?
1: Sí, és una estructura oberta. Molta gent té moltes llibretes, no? Com aquest és el quadern de viatges 1, però la llibreta 2 ja està oberta, però també tenim cançons que no parlen de viatges, i també ens farà il·lusió entrar a gravar un disc més centrat en cançons, un disc sencer, però la idea de seguir amb aquests quaderns de viatges hi és, i amb molta il·lusió.
0: Ran, ran, ran, sempre destacat per una lírica molt poètica, costumista i fins i tot a vegades críptica. Com ha canviat la vostra manera d'escriure des dels inicis fins a aquest ara quadern de viatges 1?
1: Bé, sí que ha canviat, perquè les cançons neixen al meu menjador, si diguéssim, amb la guitarra Martin, sempre hi ha la llavor, la idea, i abans no hi havia molt més canvi del que seria la idea bàsica a lo que acabàvem gravant. Aquesta vegada, amb la formació que ja portem uns anys, que és amb en Miguel Ballester a la bateria, la Martina Borrut al teclat i les veus, i en Joan Villarroya al violí, al baix, i també canta en Joan, vam treballar els temes, i la veritat és que de la llavor al que s'acaba gravant, doncs sempre ara es nota aquest fruit de treball, hi ha un pont, hi ha una voluntat de que els temes creixin, i jo crec que és que és enriquidor tot aquest procés, i la veritat és que estic molt content amb aquesta formació i com estem treballant els temes i els propers que vindran.
0: Musicalment, Ferran, els Ran Ran Ran han anat pivotant entre el folk, el pop i fins i tot una electrònica subtil. Com definiries ara la paleta de colors sonors d'aquest nou disc?
1: Bé, la paleta, jo la veig, aquest nou disc el veig més tirant cap al folk, més tirant cap a... El fet que en Joan toqui el violí ens dona un color més tradicional, i és un instrument que aporta moltíssim, i crec que tots els estils que has comentat hi són, però jo crec que hi ha una voluntat més de folk, més de fusta en aquests tres temes, tot i que també hi ha un punt d'electrònica, també hi ha la Irene García del grup d'Elis que ens fa coros i afegeix també aquesta energia, però si he de triar un estil per definir aquest nou treball, jo crec que seria més tirant cap al folk.
0: Qui t'ha acompanyat, Ferran, en la producció d'aquest treball?
1: Aquest treball l'ha produït en Néstor Oñatibia, Slim Studio. Teníem com... sempre hem fet nosaltres la producció amb la persona que ens gravava. Aquest l'hem gravat amb el Miguel Ballester, amb el bateria que comentava, en el seu estudi, i vam decidir que seria diferent i una forma sana, entre cometes, d'aïllar-nos del tema i que fos una tercera persona la que fes les mescles, els mixes. I la veritat és que estic content i és una bona idea perquè algú, sense tenir el que nosaltres portem d'idea de la cançó, doncs faci els mixes i estic content.
0: Ferran, porteu ja una trajectòria sòlida, si no me'l recordo ara, Ran com a tal es va fundar el 2013, i de música en català, a més, com veus tu l'escena actual?
1: L'escena actual la veig complicada, almenys des del meu punt de vista, eh? Noto, sento que hi ha molt menys llocs per tocar, almenys que se'ns obrin a nosaltres portes, i tot queda molt difuminat en una avalanxa de llançaments que fa que cada setmana hi hagi com una roda que ho embesteix tot una mica, almenys el que seria la nostra lliga, que es pot dir. I noto que de fa uns anys a ara hi ha com aquesta urgència de novetat i nosaltres ens costa trobar concerts, no, festivals, vull dir, és com que tot sembla més gran, però en realitat s'està fent tot més petit.
0: Jo diria, per exemple, que la música que feu vosaltres, cuina lenta, i el text també, de la manera que ho feu, té dificultats en aquest espai, no, avui en dia.
1: Clar, però això no vol dir que deixarem de fer o que canviarem l'estil, perquè és el que fem, és el que ens agrada fer, i l'escena no ens ha de canviar.
0: Ferran, ja gairebé per acabar, ens agradaria també saber, per exemple, quan podrem ja escoltar aquest Quadern de Viatges 1 en directe.
1: Doncs estem molt contents perquè un lloc que convidem a qui ens estigui escoltant a descobrir si no el coneix és la Conxita de Sants, un lloc a Sants molt especial, i ja serà la nostra tercera vegada que hi toquem, i l'11 de juliol a l'hora del vermut, o sigui, perfecte, a les 12, un dissabte, estarem presentant el Quadern de Viatges 1 allà, i ens fa il·lusió.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, d'aquí res, Ran estarà presentant ja el seu disc en directe. Mentrestant, el podeu trobar ara a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb el que va ser i amb el que és el fundador de la formació Ran, Ferran Baucells. Ha estat un plaer de nou, Ferran, i el millor dels desitjos per aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, el fet de treure discos, com comentàvem al principi, també és maco per parlar amb vosaltres. Vull dir que és, us ho agraeixo molt.
0: Gràcies, Ferran.
2: Després d'haver arribat a vora mar per veure cap on podries avançar, has canviat el vell paisatge per un far. Senties que tot havia de canviar, seguint els que han marxat per no tornar.

0: viat el vell paisatge per un far.
1: Notícies a Actualicat.
2: El proper 17 de juliol tindrà lloc el llançament del doble àlbum Durruti T'estimo, un original i ambiciós projecte que posa música a la vida i al pensament del combatent anarquista Buenaventura Durruti. La publicació del disc coincideix amb els 90 anys de l'esclat de la Guerra Civil, un moment clau en la vida de Durruti. El músic Guillem Caballero i l'escriptor Tuli Márquez signen el retrat d'un personatge clau en la lluita obrera de fa un segle, esdevingut un mite alhora barceloní i també universal.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Tornarem, però, d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i també en directe. Adeu-siau.

0: Ens estimem la música d'arreu, però hi ha la nostra. Actualitat. Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: A Ràdio Vila-sacra estem per amor a la ràdio, no per viure de la ràdio. Aquesta és la gran diferència.

0: me down.
1: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
2: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
1: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: Escoltes Ràdio Vila-sacra perquè és la més maca.
4: Hem de treure el cap a Girona.
5: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
6: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals, atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat, Generalitat de Catalunya.
7: No t'ho perdis.
8: Bar Cafeteria La Bahia. Per gaudir molt més del teu dia. Ens trobaràs carrer Pep Ventura, número 10, Roses. Telèfon 972 25 67 67.
9: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
10: Ens acompanyes?

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes
3: dissabtes i diumenges per sucar i pa.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
6: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
7: Bé, prepararem el sopar. Maria Filla, obre, que ens porten a votar.
8: Ara la teva bombona de sempre arriba a casa millor que mai. Perquè a Repsol hem ampliat el nostre horari de lliurament de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre i dissabtes fins a les 2. Segueix confiant en el gas de Repsol. Demana'l al 901-100-100.
9: Un i final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
10: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
11: Notaràs la diferència.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions.
4: 47.
5: Soc la Pera.
2: No facis el pressa.
5: De gran, borrem en les cireres. Quan t'apropes, les cames et fan figa. No siguis maló. La fruita forma part de les nostres vides.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.

Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent, si vols sentir.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aigua Llum Lamparó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada d'havaneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10, amb un espectacle lumínic i el gran

Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.

informació, música, entreteniment. Aquesta és la ràdio que ho pots imaginar.

0: Well, who's next?
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. La ràdio, quan tu vulguis.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: Som a les xarxes socials tot i que no ens interessen ni preocupen en absolut. Preguem disculpes per les nostres llibertats tan particulars. Per saber més, cal sintonitzar-nos. I només això.
3: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
4: Jo m'hi apunto.
5: RadioVilaSacra.cat.
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
7: A Catalunya hi ha hagut 43 morts des de diumenge atribuïbles a l'última onada de calor, segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III. Diem morts atribuïbles a la calor i no a causa de la calor, perquè es tracta d'una xifra basada en estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
8: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
7: A tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor. La majoria de les morts són persones més grans de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Cuplejant. A Ràdio Vilasacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.
1: Buenas tardes.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Noves músiques.
2: Altres músiques.
1: Sensacions. Derp, derp. Ràdio Vila-sacra, la ràdio que alegra,
3: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
1: distrae,
4: és molt important fer-ne difusió
1: i enganxa.
5: És que, però on s'ha vist? És que, bueno,

0: de l'animal.
1: Bueno.
0: Ey, resulta que provocado
2: bueno,
0: pues, cacao malament.
2: Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí, sí, resulta que...
3: Si us plau, poseu ràdio Vilasaca i que no ens mengin tant el coco.
4: Molt bé, doncs va endavant.
5: Sí, sí, sí. I Garrotí no canto.
6: L'han trobat? L'han trobat?
7: Però què diu?
8: Però esto tienen que cortarlo, por favor.

0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava va néixer en ple auge del turisme com a iniciativa pionera de la Diputació i de 27 municipis costaners per oferir un servei mancomunat de l'aigua. Actualment gestiona recursos hidràulics de 47 municipis del litoral i prelitoral amb el sanejament i la reutilització de les aigües residuals i l'abastament d'aigua potable i en preserva la qualitat. Consorci d'Aigües Costa Brava Girona. Diputació de Girona, 200 anys amb els municipis.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: I parlant d'emocions.
2: 64. Tres anuncis diferents que encara que sonin igual, no són el mateix.
3: A tu t'agrada la xamfaina? Doncs xamfaina Marietes. Per menjar amb carn, amb peixos o amb pastes netes. Recorda,
4: ens trobaràs al carrer Pituquito número 33.
3: Recorda que si tens lo que vols, xamfaina Marietes. La xamfaina també en cargols. Saps on trobaràs el millor del món? Doncs a la cantonada de l'esquina, allà on es fa el botellón.
4: Sí, i nosaltres, a més, t'oferim això i allò i el que més anirà.
3: Perquè sàpigues el que és triar. Recorda, aquí i allà, trilili, trilila. A llocs pitufines trobaràs calces i calcetines.
4: També pots trobar barrets, un mosquetó i allò que et ve a traurà del fred.
3: Pensa-t'ho bé. Nosaltres, aquí, sabem el que necessites per estar calent. Pregunta-li a aquell que va corrent

0: Tres anuncis diferents que encara que sonin igual, no són el mateix.
1: Independitza't els de sempre.
2: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament

0: en el món concret que hem reconegut com a propi, i comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
1: Repetiràs.

0: cap de setmana memorable?
1: Què de què? Què de què? Què de què? Què de què? Què de què?
2: Ballar està molt relacionat amb la música, entre altres coses perquè tant ballar com escoltar música fan augmentar el nivell d'endorfines, unes hormones naturals que en generen benestar.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura. Tenim una cita con la cultura.
6: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
3: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
7: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
8: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.

0: I parlant d'emocions.
1: 11.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: Entra la música i tu.
5: Ràdio Vila-sacra, la ràdio que experimenta.

0: 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Más mix que nunca.
2: ¡Cómo mola!

0: que nunca.
1: ¡Cómo mola!
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Catalunya liderarà aquest estiu la creació d'ocupació a Espanya, Climent Sabater.
4: El pronòstic per als mesos de juny, juliol i agost és de 237.000 nous contractes a Catalunya, la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes i que suposa un augment del 14% respecte a l'estiu passat. El sector serveis concentrarà el 60% de la contractació, llocs de feina en la seva majoria relacionats amb la temporada turística, que s'espera molt bona, i també perfils vinculats a la indústria i la logística a la província de Barcelona, com detalla la directora de serveis d'Adeco a Catalunya, Míriam Torroba.
5: Sobretot, els que tindran més oportunitats seran els operaris i les operàries industrials, el personal de magatzem, preparadors de comandes, carretoners, repartidors i tot allò vinculat a la logística i a la darrera milla, i evidentment no pot ser una altra manera el turisme, tots els cambrers, personal de cuina i de neteja, especialment a les zones de costa.
4: A banda de turisme i logística, l'agrícola serà un altre sector que crearà ocupació a Tarragona i Lleida, una ocupació però amb un alt índex d'estacionalitat, ja que el 40% dels contractes seran fixos discontinus.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: a la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.
1: Pues nada, que la fuerza les acompañe.
2: A la vuelta me puede traer una ensaimada o lo que tú más quieras, que me vuelven loca. Ay, que me gusta.
3: Te la traigo, no te preocupes.
2: Ay, por Dios, de caballo, de ángel.
4: ¿Se lo pasan bien conmigo? ¿Sí?
5: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
6: És Ràdio Vila-sacra.
7: I parlant d'emocions...
8: 7.

0: A premi.
1: 25 a les 8 hores i 12 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Cultura, història, patrimoni, compromís. Ràdio Vilasacra amb diferència.
2: Dance, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vilasacra 107.0 FM.

0: Tens de tot a prop de casa.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: Busques una carrera sòlida i ben pagada? Aconsegueix les teves fites amb Acadèmia Avui. Prepara't per formar part del sector de més demanda i que genera milers de llocs de treball. La seguretat. Acadèmia Avui, Girona. Centre de formació líder especialitzat en seguretat privada i oposicions. Informa-te'n a acadèmiaavui.es o a les nostres xarxes. Acadèmia Avui. El teu futur comença aquí.
3: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
4: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
5: No me vengas pidiendo perdón.
6: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs amb Busto i Els Amics de les Arts.
7: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Quina sort estar tranquil. Recordi bé aquesta combinació. Punt final al teu dia. Tornes a casa, relaxa. Tens un paradís.
2: Tens les sensacions exclusives de Ràdio Vila-sacra.
1: Notaràs la diferència.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
0: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
3: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
4: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
5: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
6: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
7: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts als Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més en què parlem de senderisme, d'excursionisme i de viatges. Si ens acompanyeu en els propers minuts, us explicarem unes quantes rutes i llocs, la majoria dels quals fugen dels camins marcats i acostumen a dirigir-se cap a punts menys coneguts, més amagats, més en segona filera. Posarem la perifèria al centre i tot això en els propers 25 minuts. Capítol número 532. En aquests continguts que repassem en el sumari. Sota l'asfalt del nucli antic de Badalona s'hi assenta Baetulo, antiga ciutat romana amb 7 segles d'existència. A les darreres dècades, la ciutat ha recuperat i preservat vestigis romans i des del Museu de Badalona, l'arqueòloga Clara Forn els presenta. Termes, decumanus, viles patrícies amb patis i mosaics i conduccions d'aigua, entre d'altres. Amb el Xavi Tió sortirem del Principat per conèixer una ruta senderista a l'extrem est de la Sierra de Guara, al Prepirineu aragonès. Bonica ruta a la penya de Surta, amb panoràmiques espectaculars i incursió a la cueva hidràulica. I encetem un nou cicle viatger. I també parlarem d'un arxipèlag. La Maria Pilar Cabrerizo, del blog Viatges 2.0, ens porta, en diversos capítols, a les Illes Lofoten, a Noruega. Començarem la ruta a l'extrem sud, on hi ha el poble amb el nom més curt del món. O, que es pronuncia així, però que en realitat s'escriu amb una lletra A. I ara ens hi posem. Veniu amb nosaltres. Doncs va, que marxem. Baetulo és el nom amb què es coneix la Badalona romana, un topònim d'origen incert. Alguns l'atribueixen al nom del riu que li passa pel costat, l'actual Besòs. D'altres li vinculen un origen vegetal, del terme bètula, nom científic del gènere dels bedolls. I també es parla d'una deessa que sembla ser tenia aquest nom. Però anem a certeses. Gràcies als estudis arqueològics, sabem de l'existència d'aquesta antiga ciutat romana sota l'asfalt dels carrers de l'actual Badalona. En concret, Baetulo es trobava sota l'actual nucli antic, elevat en un petit turó i delimitat per dues rieres. Ocupava unes 14 hectàrees, tenia una distribució octogonal i es va fundar pels vols de l'any 70 abans de Crist, tenint una continuïtat fins al segle 6 i 7 de la nostra era. Va ser anterior a Barcino i va esdevenir una de les primeres ciutats de la província d'Hispània Tarraconensis. Però situem-nos ara a l'any 1955. En plena febre constructora, queden al descobert restes de les termes romanes de Baetulo en un solar que anava destinat a habitatges. En parla l'arqueòloga del Museu de Badalona, Clara Forn.
1: Quan es va parcel·lar aquest espai per ser urbanitzat, el que van poder fer va ser una petita intervenció, perquè de fet a Badalona des del segle XVIII tenim notícies de troballes arqueològiques i van reclamar en aquell moment poder fer una intervenció. Amb la sort que van aconseguir topar amb un dels edificis més ben conservats i més bellament decorats, que són les termes públiques romanes, que pel seu grau de conservació, la decoració i sobretot per l'interès que van despertar, l'Ajuntament va decidir comprar aquesta part del solar i construir a sobre el que va ser el Museu de Badalona.
0: Les termes, però, eren tan sols la punta de llança dels molts altres vestigis romans que es van anar trobant al subsol badaloní a pocs centímetres de la superfície i que van fer declarar el global del jaciment com a bé cultural d'interès nacional. Així s'ha sabut que la ciutat s'estructurava en retícula, amb carrers paral·lels a la línia de costa, els decumanus, i d'altres de transversals que es deien cardus o cardine. El principal era el decumanus maximus.
1: En aquest decumanus maximus el que hi tenim és una sèrie d'edificis al voltant, unes illes de cases que tenen edificis importants perquè justament el decumanus maximus era un dels carrers principals que ens acostava al fòrum. I per tant, com que és un espai on ens estem acostant al fòrum de la ciutat, hi tenim des de multitud de tavernai, que eren les botigues en època romana, edificis com les termes públiques o altres edificis més modestos que estaven destinats a la vivenda.
0: I en aquesta intersecció entre el decumanus maximus i el cardo maximi s'hi trobava el fòrum, plaça major o punt central de Baetulo. Una mica més amunt d'aquest, enfilant-se al petit turó que dominava la ciutat, s'hi ha trobat i conservat la base de dues grans cases habitades per patricis benestants dedicats al negoci del vi. Són la Casa dels Dofins i la Casa de l'Eura. Enormes, més de 1.500 metres quadrats. Parlem de la primera, la Casa dels Dofins.
1: Veureu una casa que al voltant de l'atri, que és aquest primer espai distribuïdor que hi havia a les cases romanes, que el centre té un petit brollador, una font, un espai amb aigua, i que té el sostre completament obert, l'impluvium. Aquí, aquest espai, tenim un mosaic molt ben conservat, i al centre tenim el mosaic que dona nom a la casa, que és una roseta i uns dofins que l'acompanyen. I, per tant, veurem una sèrie d'habitacions que s'obren a aquest espai central, que també estan molt ben ricament decorades amb mosaics.
0: I just al seu davant, sense tants mosaics, però amb un peculiar espai exterior, com s'intueix pel nom, la Casa de l'Heura.
1: Perquè aquesta casa és una de les poques que es conserven a Catalunya, de fet només n'hi ha una similar a Empúries, que en lloc de tenir un mosaic que decora l'impluvium, el que tenim és un espai enjardinat. Tenim com una gran jardinera al voltant d'aquest confluvium, d'aquest dipòsit que recollia les aigües, que el que feia era donar-li un aire molt més fresc, molt més relacionat amb la part més de bosc o més selvàtica de la societat romana, i és un exemple únic.
0: Les restes de totes dues cases són visitables i s'hi accedeix des dels baixos dels edificis construïts just al damunt. I saltem cap a un altre punt, proper a les termes, al jardí de Quin Licini. La feina dels arqueòlegs ha recuperat restes d'aquesta gran casa, que és una mica més tardana, del segle I després de Crist. Clara Forn.
1: Que totes les habitacions de la casa es disposen amb un gran passadís i un peristil, un jardí privat al centre. És una casa d'un personatge molt important, que sempre s'ha associat a Quin Licini, que era un senador de la classe social més alta, per tant, i que tenia relacions directes amb l'emperador, en aquest cas amb Trajà, i que havia arribat a ser senador substitut del Senat de Roma, és a dir, un personatge que havia arribat al cor de l'imperi. En aquest cas, és una gran mansió, només el peristil ja feia 1.500 metres quadrats, s'han excavat diferents parts i nosaltres el que tenim avui en dia visitable és aquesta piscina central, aquest lacus, aquest estany que hi havia decorant el centre d'aquest peristil, d'aquest gran jardí.
0: I per acabar aquesta ruta pels vestigis del jaciment, ens podrem aventurar per una infraestructura d'època.
1: És una gran conducció d'aigua que tenim, que se situava per sota d'un dels carrers de la ciutat, del Cardo I, i que és una estructura, perquè ens fem una idea, com si fos una claveguera, no?, que va per sota, és una conducció, que fa un metre i mig d'alt, per tant no podem caminar del tot drets, i que està format per una volta de canó, i que hem pogut excavar 40 metres endins. És a dir, que sota el subsol nosaltres podem recórrer aquests 40 metres veient aquesta gran estructura hidràulica. I és un punt bastant curiós i poc conegut de la ciutat.
0: Entreu al web museudebadalona.cat i veureu com podeu visitar aquests 5 indrets de passat romà i l'exposició permanent al mateix museu, un espai que parla de l'antiga Baetulo i que conté les peces més destacades i valorades de les excavacions que han fet els arqueòlegs des dels anys 30 del segle passat i fins a dia d'avui. No hi pot faltar la Venus, petita escultura que és emblema de la ciutat, i també altres peces molt interessants i menys conegudes.
1: Sobretot hi ha una primera part que explica una mica l'evolució de la ciutat, i també teniu un audiovisual que us explica com era la ciutat, i després trobareu una sèrie de vitrines que el que ens expliquen és, des de diferents punts de vista, com eren aquests objectes. Doncs des de la gran producció, com deia abans, d'àmfores i relacionat amb el món del vi, que és molt important per la nostra ciutat, les escultures més destacades, objectes de tocador, com miralls, pintures, anells, arracades, com escrivien, com s'enterrava, perquè també tenim un espai dedicat als enterraments i les necròpolis.
0: La ciutat s'abandona cap al segle VII després de Crist, però dos segles més tard torna a cobrar vida, ara, això sí, ja en plena època alt medieval.
1: Aquest petit turó envoltat de dues rieres, i el que es fa és anar construint al voltant del que serà la primera església romànica, ja tenia, diguem, el culte a Santa Maria, i al voltant es construirà, doncs, la Sagrera, el primer nucli medieval, que sí que ens queda la traça dels carrers d'aquest espai, però queden pocs edificis, sobretot perquè la ciutat va creixent al voltant d'aquest nucli, i al segle XVII-XVIII, amb la gran recuperació demogràfica, es va construir molt i es va, diguem, perdre gran part de les edificacions medievals.
0: Una zona que els badalonins coneixen com Dalt Vila, dins del nucli antic. Un passeig pels seus carrerons ens porta a una Badalona insòlita i poc imaginada pel foraster. Però recordem que, sota aquella estructura medieval, encara n'hi ha una altra de romana, l'antiga Baetulo, i que sota cada petjada a l'asfalt dels seus carrers encara ressona una antiga ciutat de 7 segles d'història, estesa entre la Serra de Marina i el mar Mediterrani. Baetulo.

0: Cenas.
1: Avui a la secció de senderisme saltem de territoris i anem cap a l'Aragó. Ara feia bastant de temps que no viatjàvem cap al Pirineu Aragonès, tot i que ens encanta, ens fascina i té uns paisatges realment increïbles. Xavi, tio, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: De fet, no anem ben bé al Pirineu Aragonès estricte, sinó que aniríem al pre-Pirineu Aragonès, eh?
2: Això mateix, deixarem les propostes casolanes per un parell de setmanes i començarem un petit cicle de dues propostes pel Sobrarbe, aquesta comarca aragonesa situada a la part septentrional de la província d'Osca, entre França al nord, la Ribagorça a llevant, el Somontano al sud i el Serrablo a ponent. I estem parlant d'una comarca de 19 municipis amb poc més de 6.800 habitants, és a dir, amb una densitat molt
1: baixíssima.
2: Baixa. I a la zona central trobem Aïnsa i Voltanya, per situar-nos una miqueta, i al sud hi ha, com bé deies, la serra prepirinenca de Guara. Doncs entre aquests dos espais anirem a fer un parell d'excursions en una zona d'altitud mitjana on hi ha tota una sèrie de petits poblets mig abandonats i uns altres tants despoblats del tot. I avui en concret anirem a pujar una muntanyeta característica com és la Penya Surta, des del poblet de Sarsa de Surta, i després de fer un tram de camí de transhumància que ressegueix ben bé el límit del Parc Natural de la Sierra de Guara, anirem a visitar la Cueva Hidròlica, una cavitat petita però interessant, i d'allà retornarem al poble per un petit recorregut balissat recentment.
1: Anem a deixar-nos encisar per aquest prepirineu aragonès ple de paisatges molt i molt especials. On comencem?
2: Doncs anem a començar a caminar a Sarsa de Surta, just a l'entrada del Parc Natural. Sarsa de Surta és un poblet que va quedar despoblat del tot als anys 50 del segle passat i que va començar a recuperar algunes cases a finals dels anys 90. Doncs bé, al costat de les primeres cases, a la part baixa del poble, hi trobem l'església parroquial on podem aparcar el cotxe. Tenim a la vista, ja de bon principi, la Penya Surta on volem pujar. És un gran esperó rocallós amb unes parets per la cara sud, que és la que veiem, que ens fan pensar que és inexpugnable, però que ens oferiran una petita sorpresa per accedir al cim. Comencem a caminar a carrer amunt i a meitat del poble, és un poble de cases disperses, veurem unes escaletes per la dreta que ens enfilen de seguida a una gran casa antiga, recuperada, d'on arrenca pel costat un sender marcat que, entre boixos per terreny de pedra calcària, ens puja a la zona dels dipòsits d'aigua del poble. I seguint aquest sender anem a passar per tot un tram pedregós, amb lloses i pedra solta, sense gaire més vegetació que garric i algun roure per l'orientació de soler per on pugem, i sense massa dificultat, perquè el sender està ben traçat amb algunes llaçades, ens plantem a un collet que al mateix temps és un encreuament de camins. És la Vereda de Sevil, és una antiga carrerada, és a dir, un camí ramader que seguia el bestiar quan pujava o baixava de la muntanya. I aquí del collet girem completament de direcció, ens posem cap a nord-est i ens anem a buscar la base de la penya, fem un petit tros en pujada forta i quan estem arran de paret trobarem un curiós pas en forma de feixa penjada al buit, però sense complicacions per passar superarem aquest punt i en 5 minutets més, seguint el llom arran de paret, ens plantarem al cim de Penya Surta, 1.347 metres d'alçada, 460 metres per sobre del poble, i aquí tenim una vista privilegiada de primeríssim ordre.
1: Brutal.
2: Sobretot cap a nord, on destaquen tota l'enorme col·lecció de cims de més de 3.000 metres que acompanyen el Mont Perdut. Veiem des dels Gavietos a l'oest, el Tallón, la Bretxa de Roland, el Casco, la Torre i l'Espalda de Marboré, els Tres Picos de la Cascada, el Marboré, el Cilindre de Marboré, i llavors el Mont Perdut, el Pico d'Añisclo i la Punta de les Oles. A continuació hi ha tot l'ample Collado d'Añisclo i per l'altre cantó, ja per sota dels 3.000 metres, hi ha la Suca i les Tres Maries. I al davant de tot aquest ampli panorama tenim les parets verticals dels Sestrales sobre el Canyón d'Añisclo. Cap a l'oest tenim vistes sobre el Canyón del Balcés, cap a sud totes les terres baixes del Somontano de Barbastre i cap a l'est la ruta per la que hem pujat. I després de gaudir d'aquesta esplèndida panoràmica, desfem el camí fins al coll i agafem cap a sud seguint la carrerada pedregosa ben bé pel llom, un llarg tram quasi planer paral·lel al riu Balcés, que va 400 metres per sota nostra. Anem per aquest camí fins al Collado de San Pietro, on enllacem amb una pista, tornem a canviar de direcció i pista avall fem uns 400 metres fins a trobar per la dreta un camí fitat que de pla va resseguint antics bancals fins que trobem la cueva hidràulica. Hi ha una porta metàl·lica que el seu dia la tancava, però l'actualitat està oberta, i entrem en aquesta petita cavitat en forma tubular, uns 80 metres de profunditat, amb dues galeries superposades, i a la de dalt, que és la més accessible, trobem tot un munt de formacions, sobretot a la sala final, després de pujar per un pendent amb el terra fangós i enganxós, com si fos ben bé adhesiu. Al seu dia s'hi havien fet prospeccions arqueològiques, si s'hi van trobar restes de ceràmiques i tot d'utensilis fets de pedra i també fets amb ossos. I de la cova continuem pel camí que ens hi ha portat, seguint un PR balissat recentment que, amb fort pendent per una obaga frescal entre boixos i pineda, ens baixa a traspassar un petit torrent, quasi a tocar de la pista que havíem deixat abans, i acabar d'entrar al poble, on podem aprofitar per visitar la magnífica església romànica amb un bon campanar de torre.

0: la visita de la cueva hidràulica.
1: Grau de dificultat?
0: No hi posaria més que un 1.5/5, potser pel petit pas d'accés al cim.
1: Però vaja, tampoc és de vertigen massa descarada, ni molt menys. Referències a Wikiloc?
0: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Sarsa de Surta, Penya de Surta, cueva hidràulica d'un usuari que es diu Barbastro.
1: Molt apropiat. Una de les grans ciutats de poblacions de la zona. Gràcies, Xavi. Fins la setmana vinent.
0: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, em dic Maria Pilar Cabrerizo i tinc un blog de viatges que es diu Viatges 2.0. Avui us parlaré de les Illes Lofoten.
1: Muntanyes punxegudes que cauen bruscament sobre gèlides aigües i sota seu, a les petites planes que toquen el mar, petits pobles de cases vermelles. Això podrien ser la imatge típica de les Lofoten. Blau, verd i vermell, colors predominants en aquest arxipèlag del nord de Noruega, amb una superfície de tan sols 1.227 quilòmetres quadrats i una població que no arriba a les 25.000 ànimes. La Pilar va recórrer les Lofoten de sud-oest a nord-est, al voltant de la seva principal carretera. Als Quaderns del Viatger li dediquem diversos capítols. Avui comencem.
3: La motivació que vam tenir per anar a les Illes Lofoten és que els països nòrdics ens encanten i havíem sentit parlar d'aquestes illes que són molt diferents a l'estiu que a l'hivern. Ens va sorgir la possibilitat d'anar en família a l'estiu i realment va ser una gran experiència. I esperem poder tornar a l'hivern per veure doncs, aquesta diferència de paisatge tan gran. Les Illes Lofoten són un arxipèlag noruec. La paraula Lofoten prové de lo, que vol dir peu, i foten, que vol dir linx. Per tant, significa com peu de linx, no? Perquè les illes vistes des de dalt doncs, tenen aquesta forma com el peu d'un linx. Estan formades per 5 illes importants i 2 més petites de noms impronunciables, però que formen una única unitat, ja que passes d'una a l'altra a través de ponts, de túnels, i després per mils de petites illes i llots no habitats. Vam visitar les 5 grans que estan unides per una carretera que és la E10, també anomenada carretera del rei Olaf, que recorre aquestes 5 illes, té uns 200 i escaig quilòmetres i passa doncs, per tots els punts més importants per visitar. Comencem per l'últim poble que finalitza la carretera, que és el O. Bueno, més o menys ho he pronunciat com he pogut, però que realment s'escriu amb una A, amb un cercle a sobre, que és la darrera lletra de l'alfabet noruec. Llavors també és el darrer poble, el que està més al sud. O crec que sí que és l'únic poble del món que té una sola lletra, és el que té el nom més curt. Un poble super encantador, super bonic, que ens va rebre un estel d'ocells que semblava que estiguéssim a la pel·lícula de Hitchcock, però que realment doncs, val molt la pena visitar, perquè és un dels molts pobles de pescadors preciosos que tenen les Lofoten i aquest és un de parada obligatòria. A part de O, els dos pobles més importants que tenen les Lofoten o que valen més la pena visitar són Reine per una part i Henningsvaen per l'altra. Reine està catalogat com un dels pobles més bonics del món i realment és un poble que val molt la pena. Sempre aquests pobles jo recomano que pareu en els ponts d'arribada i des d'allà feu la foto perquè són els llocs més macos per fer aquestes fotos que haureu vist milions de vegades d'aquests paisatges tan impressionants. Ai, els hi descriuria com les petites cases de pescadors, normalment de color vermell, tot i que n'hi ha algunes també de color groc, la muntanya al fons, l'aigua, un paradís, muntanyes molt punxegudes. I això si li afegeixes a l'estiu el verd, que contrasta amb aquest vermell o aquest groc de les casetes, i a l'hivern li poses el blanc de la neu, doncs és realment un passatge idíl·lic. De Reina, igual que la majoria d'aquests pobles, és el conjunt del poble, el que és interessant. Hamnoi, suposo que es diu així, Hamnoi.

0: Noi, però jo tampoc no sé pronunciar molt bé el noruec. Hamnøy està molt a prop de Reine i són dos pobles molt similars, que també doncs aconsello parar en els ponts d'accés i fer la foto. Tots dos, tant Reine com Hamnøy, com la majoria de pobles de les Lofoten, són pobles petitons que es poden recórrer en una horeta a peu tranquil·lament. Nusfjord és el que anomenaríem un poble museu, és a dir, és l'únic poble de les Lofoten que has de pagar entrada per accedir-hi. L'entrada està al voltant del canvi uns 10 euros. Direu, val la pena pagar aquests 10 euros per entrar en un poble quan els altres són gratuïts? Doncs jo us diria que sí que val la pena, perquè veus molt bé doncs, com era la vida d'aquesta gent, no?, que es dedicaven a la pesca. Entraràs al lloc on fumaven el peix, a la serradora, entraràs al que seria la cafeteria bar, que està en funcionament i pots prendre alguna cosa, i et fas molt la idea de com vivien aquesta gent. Li vam dedicar ben bé un matí sencer, perquè bueno, vas caminant tranquil·lament, vas entrant als llocs, et pares a prendre alguna coseta, perquè les Lofoten són per disfrutar-les, també no són per anar corrents d'un cantó a l'altre, sinó per viure-hi relaxadament i tranquil·lament, perquè ells no en tenen pressa, tu tampoc. Evidentment hi ha un itinerari i després bueno, hi ha la guixeta on has de pagar l'entrada i llavors vas seguint tot un itinerari, vas entrant als diferents llocs. Veus, per exemple, el lloc on serraven la fusta, veus el lloc on sequen el bacallà, perquè ja tenen molta tradició de secar el bacallà i tenen les grans estructures on veus tots els bacallans penjats, el lloc on els fumaven, no?, els veien fumats, el lloc on guardaven les barques, vas veient doncs, tot els llocs doncs, importants per la seva vida.
1: Punt i final. Hem esgotat el nostre temps. Si ho voleu, ens podeu retrobar ben aviat a la vostra ràdio local o bé recuperar continguts passats a l'apartat del podcast de La Xarxa Més. Hem fet possible aquest programa l'Andreu Ortega a les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i un servidor a l'edició i presentació en Jaume Monés. Gràcies per escoltar-nos. Salut, cames i molt de senderisme. I ens retrobem la setmana vinent. Mentrestant, que tingueu una molt bona ruta.
2: La nit. Radio

0: I parlant d'emocions.
1: 69.
2: Confirmat.
3: Original?
4: Sí.
3: Única?
4: Sí.
3: Creativa?
4: Sí.
3: Entenedora?
4: Sí.
3: Divertida?
4: I tant.
3: Intel·ligent?
4: Molt.
3: Innovadora?
5: La principal.
6: A més?
7: Sensacional.
8: Ei, a l'Alt Empordà.
9: Sí.
10: Ah, quina sort.
11: Un espai de 5 estrelles.
12: Bona nit.
13: Feina feta.
14: Que no.
15: Tu escombra cap a casa.
16: Nosaltres no hem posat pals a les rodes.
14: Que no.
16: Tampoc hem volgut treure pit.
15: És un bon resum, sí, està molt bé.
16: Treballarem intensament. Jo no podré per intentar ajustar aquesta proposta amb
17: paraules, paraules, paraules
16: que puguin ser assumides per tothom.
18: No fan distingos, eh?
16: Però sense
19: saturador.
16: Que el model perdi oli consistència.
20: Ja està vist que no n'endevino ni una.
16: I li demano
20: que es posi d'esquena,
16: que no. Li demano també amb la mateixa
19: validesa del certificat.
16: Cordialitat,
20: afecte. Que bon noi que ets.
16: Que no.
20: Posa una cap ben clar.
16: Monja, te saques a botifarra. No acceptem que ningú s'erigeixi políticament, partidàsticament.
20: De què?
16: Partidàsticament.
21: Parla català.
20: Ah.
16: En guardià.
21: Senyor guardi.
16: Voleu fer el favor de callar de les essències de la Constitució.
21: I deixi-m'ho dir molt clar.
22: Se li ha acabat el temps.
20: I... Val.
16: Que no reclama desigualtat. Que no.
21: Especial a tenir en contra.
16: Sinó que proclama uns drets.
20: I...
21: Val.
16: Que no.
20: Què dius ara?
16: Que sí.
20: Ah.
23: Max Mix.
24: Oh, uno.

0: Hi ha qui es paralitza davant del canvi i qui sent un impuls imparable. Tu tries.
1: Ràdio Vila Sacra. Canvi que es nota.
2: Toc, toc. Què? Doncs això.
3: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Dilluns a les 11 de la nit.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fes volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
9: L'opció dels que en saben. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
10: 1026 a les 12 hores i 38 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
9: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
11: És el nostre secret d'amics.

0: ui.
1: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
0: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
2: Vas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: García, Puig, Ferrer, no tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
6: Ràdio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.

0: Anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
1: Ràdio Vila-sacra, i on ho daràs?

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: Do you believe in...
1: Music, please. Ràdio Vilasacra 107 FM. Uf.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre, desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està el dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.

0: posa ritme a la teva vida i viu la vida dia a dia.
1: Ràdio Vila Sacra. No sé si m'entens.
2: La nit.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Canvies de casa? Fas reformes? Vols guardar els arxius o mobles per un temps? Vine a Tot i Cap, centre de mudances i lloguer de trasters. A Tot i Cap i Cap Tot. Fem trasllats i lloguem espais per particulars i empreses a 10 minuts de Girona, amb màxima seguretat i accés 24 hores. Visita toticap.com o truca al 972 47 79 00.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Roses ja ho té tot a punt per celebrar la seva tradicional festa de Sant Pere. Una festivitat amb un fort arrelament que enguany arrencarà dimecres 1 de juliol amb una clara mirada al passat mariner de la vila. El Teatre Municipal acollirà el tret de sortida amb la projecció del documental Aiguallum l'Emperó. Es tracta d'un curtmetratge que repassa la història de l'última teranyina de Roses. Una embarcació d'encerclament cobrirà pas a una taula rodona posterior. El plat fort arribarà divendres 3 de juliol, quan l'activitat es traslladi al pàrquing del Moll Comercial. La jornada començarà a ritme de cantada de veneres i continuarà amb una de les cites més esperades pels amants de la gastronomia local. Parlem del tradicional tast de suquet de peix preparat directament per la cofradia de pescadors de Roses. Els tiquets es podran adquirir el mateix matí per un preu de 5 euros. La festa clourà la nit a partir de les 10 amb un espectacle lumínic i el gran

0: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
1: Sentiràs la diferència.
2: Ostres, quina ciutat més increïble.
3: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
4: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app. Vestits infantils i per nadó, 2 per 6 euros. I també samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. Simen, tan senzill com això.
5: Proximitat. Participació. Educació. Informació. Connexió. Companyia. Cultura.

0: millor. I si no trobes res igual, tornes que ballarem potser un vals, potser un rock o una sardana, i amb molta bona gana.
1: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
2: Jo m'hi apunto.
3: RadioVilaSacra.cat.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.

0: informació, música, entreteniment.
1: Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
2: Sons del Món presenta Pablo Alborán en concert. Dissabte 25 de juliol, a la Ciutadella de Roses, viu una de les grans gires de l'any amb un aforament limitat. Tots els seus grans èxits amb un concert molt especial. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat.
3: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
4: Contestador 972511268.
5: Ui!
4: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
6: Sí, senyor.
7: Fas un sopar amb nosaltres?
6: Sí!
7: Seleccionat i mirat de ben a prop.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Si ben alimentat estàs, amb un somriure et despertaràs.
10: Deixa un missatge.
11: Ràdio Vila-sacra.
12: Frases dites i fetes. Cada ball vol la seva música.
13: Eo, notícies, curiositats, música i sensacions. A Radio Vila Sacra a Pilons.
14: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Radio Vila Sacra només

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 974 a les 17 hores i 5 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
1: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
0: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
1: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla, o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
4: Radio Vilasacra.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.
2: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. A casa ens dediquem a la producció de fruita, tant d'os i una mica de llavor, en Pere, en tot cas. I ara hem començat la campanya amb la collita de paraguaians i una mica de pressa i groc. Les tasques actuals que realitzem són les de collita, aclarida de les varietats més tardanes, estuponar, regar, abonar, combatre plagues, que és un gran problema avui en dia, i juntament alhora pues, també comercialitzem la fruita, confeccionant en caixes o venta directa en palot. I res, les tasques ara són dures perquè ara comença a apretar una mica l'estiu. Aquests dies ha refrescat, dies enrere havia refrescat una mica, però ara estem a temperatures ja de 33 graus. Són tasques dures, però bueno, diuen que s'arraca un gust o no pica. El que mos agrada, doncs aquí estem. I no res, batallant-lo dia a dia i mirar de que, no mos, que el temps mos acompanyi i que no mos faig cap desastre de pedra. Hem pogut salvar el fred i ara només que mirar el cel i paciència.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
2: Repetiràs.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
1: La nit. En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: 107 de la FM.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

Salut, amigues i amics. Som al Sendes, un programa de 25 minuts que traça cada setmana un camí en tres parades. La primera, un lloc d'interès del nostre país. La segona, una ruta senderista per estirar les cames. I la tercera, un viatge d'aquells que treuen el sentit. I en aquest capítol 548 no en serà pas una excepció. Els tres continguts d'avui són aquests. Sant Pere de Pons és un monestir reconstruït per la voluntat popular. Una església romànica que els habitants d'aquesta vila de la Noguera van rescatar de la ruïna total ara fa 50 anys. Toni Sala, president de l'entitat que ho va fer possible, els amics de Sant Pere de Pons, parla del temple més que mil·lenari i de com les pedres van tornar a convertir-se en murs. A l'espai de senderisme, segona etapa de la ruta dels contrabandistes entre Navarra i Euskadi. Va des del Coll d'Artesiaga i fins

0: protagonistes en aquest segon capítol, Els quaderns del viatger. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. A mig camí d'una línia recta imaginària entre Balaguer i Solsona, Ponts es converteix en un punt de pas imprescindible per tothom qui va o qui torna d'Andorra o de l'Urgellet, és a dir, de l'Alt Urgell. Ja ho diu la dita, Ponts, parada i fonda. Si la saviesa popular pregona aquesta cruïlla de camins, nosaltres en fem cas. Sobretot perquè Ponts, vila emblemàtica de Ponent, té una edificació amb molta història que ens crida l'atenció. Alçada a 486 metres sobre el nivell del mar d'Alacant, la canònica de la que avui parlem destaca per l'interès arquitectònic, per la seva història mil·lenària i, sobretot, per la voluntat dels ponsicans i ponsicanes que va evitar fa 50 anys i fins avui la seva desaparició definitiva. Parlem de Sant Pere de Ponts. Sant Pere s'erigeix un quilòmetre i mig a l'est de la localitat, en ple tossal de les Forques. Té bones vistes, tot i que potser no tan destacades com les de les veïnes ruïnes del castell, que està una mica més elevat. Recentment, Sant Pere ha estat de celebració. Ha bufat 1.000 espelmes d'un pastís gegant. En parlem amb Antoni Sala, president dels Amics de Sant Pere de Ponts.
1: Ara faria 1.001 anys, on trobem un document que parla per primera vegada de Sant Pere de Ponts. És un document, un facsímil, que es guarda al Museu Diocesà del Bisbat d'Urgell, i allà es parla d'un judici que hi va haver concretament l'1 de novembre de l'any 1024, i on ja s'anomena Sant Pere. Els orígens, potser els hauríem de buscar més enrere, hauríem d'anar ja cap al final del segle VIII, quan es forma el comtat d'Urgell, no? I aquest comtat es va extenent cap al sud, cap a la zona on havia el califat de Còrdoba.
0: Unes èpoques de terra de frontera entre el món cristià i el musulmà que consoliden aquesta fortalesa i punt de guaita sobre la plana del Segre Mitjà. Indicis que fan pensar que va ser un enclavament molt important de l'antic comtat d'Urgell. Des del segle XII, Sant Pere es converteix en residència de canonges, d'aquí, òbviament, que rebi el qualificatiu de canònica. Però aquests, al segle XV, es traslladen i baixen a viure a la vila, un cop superada l'amenaça musulmana. Comença el declivi de la canònica i, segles més tard, les guerres carlines claven una daga mortal a l'edifici. És l'any 1839.
1: Que és quan es destruïx, quan es dinamite Sant Pere. No només Sant Pere, sinó que també el poble de Ponts. Si el 1839 és quan Sant Pere es dinamita, Sant Pere, el castell i el poble, que en aquell moment era una vila closa. Des de llavors fins ben entrat al segle XX, el monument va patint una sèrie de deteriorament per les inclemències del temps. Sí que és veritat que deixeu-me anomenar una data important, que és el 1931, quan és declarat Patrimoni Nacional de Catalunya.
0: I malgrat aquest reconeixement, Sant Pere toca fons. L'any 1968 les dependències pateixen un saqueig i és el punt en el qual de les cendres en surt la llavor. Primer amb la posada en marxa d'un aplec popular cada 1 de maig i uns quants anys després amb el naixement dels Amics de Sant Pere de Ponts, entitat destinada a recuperar l'edifici. Tots els moviments els explica el Toni Sala.
1: Va ser més aviat moguda per un vicari que hi havia en aquell moment, mossèn Torrades, que va animar, no, a un grup de jovent, era consciencial, no?, de la importància del patrimoni que teníem, i va sorgir una mica a partir d'aquest grup de jovent que van ser els primers que van organitzar el primer plec de l'1 de maig. A partir d'aquí hi va haver gent diversa, diguéssim, de tot tipus, des d'un professor d'autoescola a un botiguer. Per això també aquest fet crec que és difícil de trobar a d'altres llocs de Catalunya, no? Que la gent, siguin del color, que siguin... Tothom s'ajunta per aquest bé comú. Qualsevol persona que et puguis imaginar de Ponts, que tenia una inquietud i unes ganes de tirar endavant un projecte com aquest.
0: I així, just fa 50 anys, neix l'associació Amics de Sant Pere de Ponts. Com dèiem, gent de totes les edats i de tots els oficis que fan possible que en poc més de 15 anys i amb l'assessorament de tècnics de les administracions superiors es torni a aixecar l'edifici pedra a pedra. Som ara a finals dels anys 80 i la canònica ja ha recuperat una fesomia molt similar a l'originària. La reproducció, més o menys fidedigna, és possible gràcies a les dades, poques, això sí, que arriben d'època medieval i, sobretot, a les fotografies que es conserven de principis del segle XX. Per entendre tota la recuperació, Antoni Sala destaca tres figures clau.
1: Un va ser el president, Joan Viladot, que era una persona que tenia aquesta empenta, no?, per anar a trucar totes les portes perquè, doncs, aportessin els diners per tirar endavant

0: institució, però també hi havia un historiador, Manel Gravial, que és historiador de fons, i va estar sempre a davant, que es fes una reconstrucció el més fidel al que va fer aquest monument durant el segle XI. I després Armengol Vidal, que va ser el mestre d'obra, va ser també la persona clau, que va permetre que avui tots puguem gaudir de Sant Pere. Era una persona, un gran picapedrer, i a part tenia una empresa de construcció. Si veus amics de Sant Pere, sempre hem pujat al cap de setmana a fer les obres que pertocaven en cada moment, sí que l'empresa d'aquest senyor, doncs, entre setmanes, portava les obres de més envergadura.
1: El resultat és un vistós edifici d'estil romànic amb alguns elements molt cridaners i destacats, com ara el robust cimbori sobre el creuer, de 8 costats, que fa funció de campanar, amb arcs cecs i finestres geminades. També els seus 3 absis o la volta de canó interior.
0: És una església romànica, fill d'un bar, com totes les esglésies romàniques que van fer durant el segle XI aquí a Catalunya, d'una sola nau, que per ser d'una sola nau és molt gran, no? És una església molt gran, i els 3 absis, un absis central tribulat, és el més característic. I després, bé, clar, ara està derruït, però hi havia totes les dependències canonicals a la vora, amb un claustre. Al seu moment, estic segur que si poguessis tirar enrere i visitar el segle XI, doncs, en vez de veir un monument, doncs hi hauria tot un gran complex. No només al que sigui l'església, sinó també a la part emmurallada, amb la torre. Clar, seria una altra visió totalment diferent.
1: I ara situem-nos al present. Els amics de Sant Pere de Pons obren les portes de l'església al matí de cada primer diumenge de mes. I de manera esporàdica la fan escenari d'exposicions, concerts i altres esdeveniments. Seguiu la seva agenda i actes a Instagram per estar-ne assabentats. Enguany, per exemple, han obert un petit espai museístic al mateix recinte.
0: De fet, aquest any, gràcies a l'ajut econòmic de la Generalitat, la Diputació i l'Ajuntament de Pons i el Consell Comarcal, hem inaugurat el Centre d'Interpretació Manuel Gravial, hem posat el nom de l'historiador que abans hem parlat, i és un espai que hem recollit tot el material audiovisual que teníem. Els visitants que vinguin, a partir d'ara, poden veure una mica com ha estat tota aquesta reconstrucció durant aquests 15 anys, una mica més de 15 anys, perquè de fet ja tenim material visual ja del primer aplec.
1: I a més organitzen visites guiades a l'església en horaris convinguts, una cita en la qual recorren l'edifici i n'expliquen la seva història i curiositats. Però de tot allò que s'hi aborda, el que crida més l'atenció i admiració dels visitants és això.
0: De totes aquestes visites que tenim, perquè durant l'any doncs venen a visitar gent de tot arreu, sí que el que més posen en valor és que la reconstrucció s'iniciés o es dugués a terme a partir de la gent de Pont, no? Dels ponsicans i ponsicanes. Això sí que és una cosa que la gent els impacta, no? Vull dir, perquè diuen un dia que la societat, perquè no deixem de ser societat, es mobilitzin per una causa cultural, doncs això, tothom que ve ens felicita i ho posa molt en valor.
1: I ara toca celebrar-ho. Si l'any passat la canònica arribava als 1.000 anys des del primer document que donava fe de la seva existència, enguany els amics de Sant Pere n'han fet 50. Ho van commemorar fa ben pocs dies amb un gran acte ple de cultura i de festa. Merescuda manera de celebrar que Sant Pere és més viu que mai i que ja fa mig segle que una vila com Pons va saber defensar i lluitar pel seu patrimoni cultural.
2: Sendas.
1: Dos de set. No estem parlant de matemàtiques, sinó que estem parlant de la segona de les 7 etapes que estem seguint de la ruta o la senda de los contrabandistes. Xavi, tio, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Segon capítol que ens n'anem cap a terres de Nafarroa i del País Basc.
3: Ah, això mateix. Seguim amb la senda de los contrabandistes del Bidasoa. Recordem aquesta ruta circular de 153 quilòmetres dividida en 7 etapes que ressegueix les valls de Baztán-Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa fins a tocar mar a Irún, i amb aquesta etapa a més pel límit també amb França, i que va recorrent entorns de boscos mixtos i fageda i per entre zones d'activitat agrícola, ramadera i forestal, tot de paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic, i és una ruta que combina esport, natura i cultura per tot d'espais naturals protegits i en què trobarem moltes restes prehistòriques i d'altres de romanes i medievals també, i com el nom indica, ressegueix senders i passos de muntanya que van tenir força importància en el contrabandisme, sobretot a mitjans del segle XX a la postguerra. Nosaltres la vam començar a la part més meridional i des de Benza-la-Bayen a la primera etapa vam fer fins a l'Alto de Arteciaga, des d'on vam baixar a Elizondo amb un taxi contractat prèviament, perquè a l'Alto de Arteciaga no hi ha més que la carretera.
1: Doncs vinga, fem aquesta segona etapa en el seu punt de sortida.
3: Doncs el que fem és, després de tornar amb taxi a l'Alto de Arteciaga, comencem a la segona etapa resseguint de pla camins de vaques per terreny obert que ens du cap a nord fins a trobar el límit entre la comarca de Baztán, Bidasoa, i la comarca de Pamplona. És un límit que resseguim tot un tros per lloms ondulats que van superant petits cims i collets, resseguint també el GR12, que ja seguíem des de l'etapa anterior, fins el Buzamberroko Lepoa, és a dir, el coll de Buzamberro. És l'alçada màxima de l'etapa d'avui. Hem trobat en aquest primer tram tot de cromlecs, túmuls i menhirs prehistòrics catalogats, cada un amb un piló metàl·lic que els identifica. Amb el qui al coll el que fem és traspassem un filat pel bestiar per una gran porta metàl·lica, deixem el GR12, prenem altra vegada cap a nord, ara pel GR11, i continuem trobant restes prehistòriques acompanyades d'algun búnquer de la postguerra i sobretot d'un munt de palomeres. Són petits esguards on poder tirar els coloms quan passen volant en les migracions de la paloma Torcaz quan entren a la península Ibèrica. Anem per pastures obertes alternades amb petits trams de roureda adulta amb exemplars força grans, passem alguna borda i anem trobant tot de torres metàl·liques construïdes amb bastides de construcció. És una cosa molt curiosa, algunes fins i tot d'una vintena de metres, les més altes, amb llargues escales metàl·liques també inclinades per pujar-hi, i tot fixat a terra amb cables d'acer. Són també per la caça d'aquests coloms que deien, i estan situades als colls més baixos per on passen els grans estols de coloms, i el que fan és que amb unes pales de fusta pintades de blanc les llancen a l'aire imitant els falcons, de manera que els coloms s'espanten i baixen més a prop de terra i llavors se'ls poden caçar més fàcilment. Doncs en trobem tot un munt d'aquestes palomeres, d'aquestes grans construccions metàl·liques, i a poc a poc comencem a baixar ja molt suau fins a trobar la Muga, és a dir, trobem la frontera amb França, anem resseguint el filat metàl·lic que marca el límit territorial, trobem de tant en tant alguna fita de pedra numerada marcant la frontera, anem resseguint el llom, pujant i baixant més cimets i colls ondulats, anem passant també algun cul-de-sac d'alguna carretera que hi puja des de la banda francesa, i successivament anem passant d'una banda a l'altra de la frontera, traspassant el filat metàl·lic i veient més i més restes prehistòriques fins que arribem al coll de Berderiz, on aquí ja deixem la frontera i ens posem definitivament a la banda navarresa per baixar molt suau primer, passant tot d'antigues bordes de pedra, per entre pastures i camps oberts, per entre zones també de petits aiguamolls entollats que progressivament ens van baixant, més endavant ja més decidits, passant per algun caseriu tradicional fins a zones boscoses als afores d'Elizondo. Elizondo és la capçalera de la vall de Baztán, i finalment ja de pla, arran de riu, anem fins al centre del poble. És un petit poble d'uns 3.500 habitants, el centre comercial de la vall, i que pertany a la zona bascòfona de Navarra i que és alhora el final d'aquesta segona etapa.
1: Poble amb uns casals realment preciosos, molt bonics, i que val la pena fer-li una visita. Distància recorreguda?
3: Doncs estem parlant de 26 quilòmetres.
1: Desnivell?
3: 760 metres de desnivell positiu i 1.450 de negatius acumulats als dos.
1: En quant de temps?
3: Posem-hi també, igual que la primera etapa, unes 8 horetes, xinuixano, per poder contemplar aquesta gran quantitat de restes prehistòriques que hem trobat i també les palomeres.
1: Grau de dificultat?
3: Doncs igual que la primera, 3 sobre 5 per la distància i pel desnivell negatiu.
1: I on trobarem referències?
3: Doncs a internet trobareu el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, contrabandistac amb dues cas, la primera i la última de les lletres, i on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes les etapes.
1: Doncs vinga, anem per la tercera. Serà però la setmana vinent. Gràcies, Xavi.
3: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, què tal? El meu nom és Jordi Canal Soler. M'agrada definir-me com a explorador de la diversitat del món. I sóc fotògraf, escriptor, viatger, i avui he vingut a parlar-vos de la meva última expedició, que va ser a Mongòlia.
1: Doncs seguim voltant pel desert de Gobi, punt on l'expedició científica internacional ha decidit recrear el centenari viatge de Roy Chapman Andrews. A diferència d'aquest, però, l'actual equip hi busca restes fòssils animals. Algunes de les troballes ja les ha explicades en Jordi, unes altres les coneixerem tot seguit. Però el que també hi abordarem serà la vida al desert. Un desert que no ho és per casualitat, ho és per les extremes condicions que no hi fan gaire apta la vida. I aprofundim en aquest segon capítol dels Quaderns del Viatger.

La idea inicial era intentar trobar restes homínides, restes de l'home prehistòric, perquè es pensava en aquella època, estem parlant dels anys 20, del segle passat, es pensava que l'home, l'ésser humà, havia sortit d'Àsia, no? El fet de pensar que sortís d'Àfrica, en aquells moments, era impossible, era com un contrasentit per ells. I per això es va buscar aquestes restes a l'Àsia. No van trobar, evidentment, fòssils humans anteriors, doncs, el que seria Homo erectus, que se n'han trobat uns quants, però sí que van trobar ossos que encara es van convertir gairebé més importants, perquè són ossos de dinosaure i fins i tot també una sèrie d'ous de dinosaure, que fins aleshores doncs, no s'havien trobat mai i no se sabia com es reproduïen els dinosaures. Això de trobar dinosaures sembla que hagis de trobar el dinosaure sencer ja excavat, no? Això és com te'ls trobes en els museus, no? Quan te'ls trobes in situ, doncs normalment tot l'esquelet està envoltat de terra o sorra o fins i tot roca, no? Quan s'ha solidificat molt. De manera que únicament els pots detectar si detectes la diferència de color entre l'os i la roca mare. Dues setmanes doncs, van trobar aproximadament uns 1.200 fragments d'ossos de diferents tipologies. Donat que vam estar explorant terrenys que tenien, per una banda, entre 150 milions d'anys o, més recentment, doncs, fins a 30, ens vam trobar des de dinosaures fins a protomamífers, els mamífers antics, tipus conills, i fins i tot en un cas vam trobar el Paraceratherium, una espècie similar al rinoceront, però molt més gran. Imagineu-vos un rinoceront de la mida d'una girafa i del volum d'un elefant. Quan he dit que no hi ha vegetació, realment n'hi ha molt poca, arbustos, plantetes mig seques, però també hi ha vida. No ho hem d'oblidar, no? Des de petits insectes que es puguin morir, tipus carbats, però també alguns animals que poden arribar a ser perillosos. Una de les directrius que teníem per deixar el campament i poder anar als jaciments a buscar fòssils era que havíem de portar sempre una espècie de paraneus, uns protectors de les cames, perquè hi havia un perill constant de trobar-nos amb serps. Si t'atacava, era més probable que ho fes a l'altura dels turmells i, per tant, doncs, els havies de tenir protegits. Per sort no ens van trobar cap serp. Només en una ocasió hi va sortir ràpidament, però no ens van atacar, no? Però el que sí que hi havia moltíssim eren escorpins. I escorpins al campament. Al principi, doncs, no ho sabíem, anàvem tan tranquil·lament allà, fins i tot ja ens deien, diu, escolta, no aneu amb sandàlies perquè poden haver-hi coses, no? Però portàvem unes llanternes que són amb ultravioleta, tenen un LED que pots fer llum ultravioleta, i es veu que els escorpins tenen una capa que es diu capa de hialina, el que és l'exoesquelet extern, no? I aquesta llum ultravioleta el que fa és una reacció que fa que siguin com fluorescents. De manera que si enfoques al terra amb una d'aquestes llums, els veus amb moltíssima claredat. I quan una de les nits vam encendre les llanternes i vam començar a veure que aquí n'hi havia un, allà a 5 metres, un altre, aquí al cap de 2 metres, un altre, i s'anava movent molt ràpidament, dius, escolta, ja, mai més tornaré a portar sandàlies i sobretot sempre aniré amb aquesta llum. Durant el dia podíem arribar a 45-50 graus i imagina't doncs, haver d'excavar amb aquesta calor. Doncs, realment era inconvenient, per això també una altra de les directrius que teníem, que érem una mica anàvem organitzats com militars. Els americans ho tenen molt, això, que per assegurar que no passa res era bastant estricte. Doncs era haver de sortir amb dues cantimplores d'aigua plenes, sempre, per si de cas. I tot i així vam tenir unes quantes reaccions adverses a la calor, de gent que es va marejar i va haver-se quedar al campament. Però, en canvi, durant la nit, doncs, podíem arribar fàcilment entre 5 i 10 graus sobre zero, això sí, no? Però, clar, que necessitaves, doncs, posar-te un anorac o una jaqueta ben gruixuda.
Una altra cosa a tenir en compte són les tempestes de sorra, que doncs, aquí al desert del Gobi són bastant comuns i, clar, imagina't, amb aquesta extensió que hi ha, sense gairebé muntanyes entremig, a la que comença a bufar el vent fàcilment, doncs comença a aixecar pols, i arriba en poquíssim temps, tens una tempesta de sorra a sobre teu, no? Per sort, no en vam tenir, tot i que sí que va haver-hi un moment en què el vent va bufar tan fort que ens va trencar una de les tendes. O sigui que quan bufa, bufa fort. Quan hi ha una tempesta d'aquestes, l'únic que pots fer és quedar-te quiet perquè no saps cap a on aniràs, si no, i si no, doncs amagar-te dins de les furgonetes.

Doncs punt i final. Us donem les gràcies per haver arribat fins aquí i ens emplacem per la setmana vinent, on seguirem descobrint Mongòlia, trepitjarem de nou el Pirineu Navarrès i farem interessants visites arreu del país. Ens emplacem fins al proper programa. Que tingueu una molt bona ruta.

0: la vida, com en el gust, cadascú segons les seves capacitats. I cal entendre i saber conformar-se.
1: Bona nit.

0: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Apren a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.
1: És l'hora del pati.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Per conduir un patinet elèctric s'haurà de tenir com a mínim 15 anys i portar sempre casc. Això recull el nou reglament que ha aprovat el Consell de Ministres i que també preveu canvis per ciclistes i motoristes. La nova normativa obliga els conductors de patinet a portar armilla reflectant durant la nit, mentre que els riders, els repartidors a domicili, l'hauran de portar sempre. Pel que fa als motoristes, el nou text els obliga a portar guants en vies interurbanes, així com sabates tancades en tota mena de vies. I finalment, per als ciclistes, l'executiu ha eliminat totes les excepcions per portar casc i, per tant, serà sempre obligatori. El Massaez és portaveu del govern espanyol.
4: Sobre los vehículos de movilidad personal, en general, los conocidos patinetes, se exige casco de protección obligatorio para conductores y, además, deberán utilizar un elemento reflectante de noche o cuando haya situaciones de visibilidad escasa. Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos.
3: Les multes per incompliment de la majoria d'aquests canvis normatius seran de 200 euros. La nova norma entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda i entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
6: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

parlant de la cançó La Dama d'Aragó, coneguda per la gran majoria de tots els catalans, és possible que l'origen d'aquesta cançó de La Dama d'Aragó sigui grec, segons diuen alguns estudiosos, perquè altres diuen que és d'origen castellà. Té un parentesc amb una altra balada bizantina, de la que potser n'hi han unes 50 versions més. Bé, potser el que cal pensar, o penso jo que és més lògic, és que en aquelles èpoques les cançons viatjaven molt, els trobadors doncs es movien en vaixell, els que podien, els més desgraciats es movien caminant o amb un burret, però era lògic que hi hagués també un intercanvi, com diuen, de les cançons, d'estrofes i de ritmes. Per això hi ha altres persones que diuen que aquesta cançó no té cap relació amb Grècia, que pot ser amb el nord de Catalunya, que evidentment també pot ser, o, com he dit abans, d'origen castellà i redifosa a Catalunya. Bueno, en tot cas, és una bellíssima melodia, una bellíssima cançó que tracta de l'amor impossible entre dos germans, encara que sobre aquest tema hi ha moltes variants, tant també amb la lletra, no totes diuen el mateix, com amb les notes, que poden haver-hi variacions, o també en els seus ritmes. Ha estat una cançó que han gravat en disc Dolors Lafitte, Maria del Mar Bonet, Jo Manel Serrat, entre d'altres. Escoltarem aquí una versió més apropada al folklore nord-americà.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Ràdio Vila Sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
2: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Ha!

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Vinga, va, comencem!
3: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.

0: Us hem de dir que l'Eric Expósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
1: Hola, bon dia.
0: Anem a parlar del dol. No és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort, però va més enllà, no?
1: Sí, va més enllà, perquè al final el dol, entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
0: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
1: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol, que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
0: De fet, m'imagino que és diferent, perquè quan parlem d'una pèrdua, saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un, evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
1: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no?, a tornar a una certa normalitat prèvia. Hi ha altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar en els processos.
0: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
1: Realment és més un marc explicatiu més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no?, com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no?, que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després la depressió, que també és un terme que tenem aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així. I realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més que un procés lineal en aquest sentit.
0: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia hi és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol és una cosa que d'entrada et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
1: Sí, i a més es veu perquè encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual li ha hagut un procés d'enfermetat previ, que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava una mica més al dol més anticipat, encara i així, aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta a vegades amb la situació, és completament normal. O sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de, a vegades inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
0: Eric, deies ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així, perquè dius no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa. Hi han hagut dues que has dit aquestes no m'agraden, la terminologia, si més no, el sí. Tema de negociació i acceptació.
1: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va, la ràbia jo crec que es pot entendre cap on va, la depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que depressió, perquè això implicaria altra cosa, també entenem per on va, però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, al millor s'hagués evitat aquesta situació, però segueix sent una etapa que sempre amb, com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
0: Bueno, que d'entrada diries ja amb què negocies, amb tu mateix,
1: clar,
0: ara,
1: és
0: no?
1: Que és, són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer, hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos, sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir, doncs, un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és, una, és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
0: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no? Que dius a consulta, en aquesta conversa amb, la, amb les persones, doncs facilites.
1: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet de, del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, i... però al mateix temps la societat ens empenya una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? Què consisteix el dol? Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, de, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
0: T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que no ha marxat, que quan un l'han anunciat que, doncs, una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
1: Són coses diferents, sí, perquè al final, quan és per una pèrdua, es treballa d'una certa manera. Quan és sobre una, un procés d'enfermetat, segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermetat, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti, però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada, o potser, si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha un normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema de quan és la persona en la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí en aquest sentit.
0: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara també s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol edat. És a dir,
1: sí.
0: També?
1: Sí.
0: No? Allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, eh? Anem per feina i...
1: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara, bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment no es parlarà igual a un noi de 13 anys que a un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret d'acomiadar-se, a entendre què està passant, perquè si no, al final és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també, i per als nens tenen dret també a estar implicats.
0: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, a l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
1: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens en aquest sentit. Des de molt d'emprenada edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i escolta, doncs l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com els nens volen anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després potser hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
0: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
1: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet de que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica, i a vegades pot ser simplement donar-me els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en els grups de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
0: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEMA Salut, sempre ens diu, hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, no? I també doncs permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir, és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona, i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
1: Això és un tema molt important i se'n nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades quan estic en un procés de dol tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena, la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així, altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual en raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai i una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural, perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Llavors ens hem de permetre a vegades també el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents. Doncs el millor, doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de i si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, el millor la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
0: Comentaves que feu grups de dol, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no? De benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup reforça, és a dir, no? Ajuda al no sentir-te sol, al dir, doncs mira, hi ha una altra persona que es troba en una situació similar a la meva, o fins i tot dius, i de què em queixo, no? Si aquesta persona ho està, no sé.
1: No, però sí que el que fa sí que és molt el tema de poder donar un espai on no has sentit les persones jutjades, no, en aquest sentit, perquè moltes vegades ja anem una mica en la màscara de he de fingir que estic bé perquè no em preguntin, perquè se'm pregunten i no estic bé, encara hi ha comentaris de que ja toca avançar, i els grups des del principi s'intenta que ja trenqueu una mica aquests consells buits una mica, que sempre dic, que normalment s'intenten donar des de un, la major part de la gent des d'una intent d'ajudar, però que no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltats i que puguin parlar obertament de com es senten, i aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit, i a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altres s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
0: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però dèiem que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Perquè dèiem que l'abordatge ha de ser diferent.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, evidentment el dol per una pèrdua d'una persona, doncs s'abordarà d'una manera i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físic o més inclús d'enfermetat, es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no? Per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar el dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
0: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
1: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar, i també hem d'aprendre a escoltar, no?, una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades entre ells mateixos generen aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però evidentment sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet anirem entrant, doncs, les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
0: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena o no? O hi ha persones que tenen eines suficients per en sortir-se soles?
1: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? El tema de que entris en un grup o no, no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
0: I Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, és, has dit allò muntanya russa. Pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé, i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Allò
1: I
0: de dir, pensava que ho havia superat i no.
1: I jo tampoc ni li diria recaiguda, sempre soc molt amb els termes, intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com, i ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. I escolta, el tema de que tu estiguis passant per una primera persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa

0: part de tristesa és quasi al final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
1: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és,
0: pot aparèixer.
1: Pot aparèixer.
0: I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal i la idea és que igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després me recordo alguna anècdota i pot aparèixer una altra emoció. Mm-hmm. Però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
1: Ja, de fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia, doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari, i tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
0: Sí, sí, clar, al final el tema, tot no mateix, si estem parlant de normalització...
1: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina, bueno, exacte, passo pàgina de forma relativa, no?
0: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, de una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar, o sigui, poden anar, una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot, i això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada cop el caixó genera un impacte molt gran, sinó espaiar-lo en el meu dia a dia.
1: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia el meu pare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Mm-hmm. Entenc que
0: sí, perquè no? A més segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat en aquest sentit, no?
1: Uh-huh.
0: En canvi, si hem agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència uh-huh. molt gran, i per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar del tema, l'impacte emocional, doncs si en principi està en un 100, després anem poquet a poquet baixant una mica i em permet tornar a parlar de la persona, tornar a funcionar diferent.
1: Bé, l'Eric ens ha parlat això de muntanyes russes, ara que estarem a l'estiu i que molta gent visitarà els parcs d'atraccions, doncs que sapigueu que la vida també té això, sí, que és una muntanya russa i mai saps allò si et toca estar a dalt o a baix o per on pararàs. Així que l'hem d'afrontar el millor possible, i sobretot jo crec que del que ens ha dit l'Eric, dues coses claus són parlar-ne i escoltar.
0: Jo l'únic la recomanació per tant que una mica si se'm permet seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar preguntem què necessites i a partir d'aquí el que puguem fer.
1: I si no necessites res, estàs al seu costat i ja està.
0: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
1: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu si no ens retrobem.
0: Igualment, a vosaltres.
1: Si no ens retrobem a aquesta temporada, sí, però segurament que la propera que sí que hi serem nosaltres. Que vagi molt bé, adeu-siau.
0: Igualment, gràcies.

0: alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
1: La nit.
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
1: D'acord, quins plans?
0: Pinta i arregla el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els Bricoplanes de Leroy Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventilador.

0: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
1: 100% Empordà.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Oh, va.
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui.
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Bona nit.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Si us agraden les croquetes, aquest poema us encantarà. I és que parla de com són de bones, tant com un bon poema.
4: Hola, sóc l'Ainhoa Núñez Sabariego. El poema que he escollit es diu Croquetes. I ha escrit Miquel, Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè les croquetes és el meu menjar preferit. Croquetes. Se mollen les dentetes quan la mare fa croquetes. Ben grosses i cruixidores. No te'n menges, en devores. En qualsevol ocasió, si hi ha croquetes, millor.
3: Moltíssimes gràcies, Ainhoa. Gràcies per escollir aquest poema tan bo. I és que, com a tu, als embaladits també ens agrada molt menjar croquetes i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits. Adeu.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: La fem entre tots.
3: Jo aquesta setmana passada vaig estar a Salou i a mi em crida molt l'atenció perquè en els ajuntaments obliguen a tenir la bandera espanyola, la bandera catalana i l'europea. Val. Però en els quartels de la Guàrdia Civil no obliguen a res, perquè només hi ha la bandera espanyola. Això aquí a Catalunya. Perquè ho vaig veure jo. La vaig estar buscant i no la vaig...

La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil, només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.

0: avui us posarem a prova amb el guionet, que Déu-n'hi duret. Un moment, m'esteu dient que Déu-n'hi-do s'escriu amb guionet i que el diminutiu Déu-n'hi duret també? Abans que aparegués la gramàtica normativa del 2016, aquesta expressió tan nostrada per expressar la importància d'una cosa o l'admiració que produeix s'escrivia separada. Déu-n'hi-do. I ara què? Quina importància té posar-hi els guionets en llengua? En aquest cas, els guionets ens volen indicar que aquesta expressió es pot llegir gairebé com un sol mot, però encara no ho és. I què ha de passar perquè ho sigui? Alguns lingüistes ja defensen una forma tot unida, el Déu-n'hi-do, però els acadèmics, que són prudents i també poc transgressors, tot s'ha de dir, encara no s'atreveixen a fer el pas de convertir-lo en un sol mot. D'aquest fenomen en diem lexicalització, convertir un sintagma en diversos elements en una unitat lèxica. Uala! Jo no sé com ho veieu, però m'apunto al fenomen del Déu-n'hi-do. Tot junt, fins i tot, hi ha gent indignada per xarxes i ha creat la comissió Puto Guionet. I vosaltres, com ho veieu?
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
2: Un acord harmònic de paraules altes, bellesa endins, penetra. Una, potser, dissonància i encara crema més. Ens envolta un vol immens de galàxies, la nit inacabable, i acompanyen infinits mons aquestes mans, aquestes quatre notes, l'ireta, aquestes quatre notes, l'iró. Som instruments de la cançó, cantats per ella. Que ella ens acordi i ens concedeixi a cada pas, a compàs, el to que toqui tocar. I quan li sembli que correspongui, quan li convingui, quan ella vulgui, quan ja li vingui, que faci el ple. I el fa, i esclata, i després, passat l'esclat, passa un airet molt fi de melodia. I ja al final, un acord trencant-se, de pètals de seda desfent-se en polsim, cau sobre nosaltres.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: A Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'última onada de calor i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgència. Són dades del Departament de Salut, una xifra que es calcula amb estimacions, tal com explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, a TV3.
5: Això no s'ha vist. Morir una persona a causa del calor. És l'estimació que es fa a partir del registre de mortalitat diària aplicant uns models matemàtics o estadístics. Uns models que tenen en compte les temperatures i altres variables i que llavors diuen de la mortalitat que sí que estem veient, persones que contem que han mort durant aquests dies, un percentatge és atribuïble a la calor.
4: La majoria dels morts són majors de 80 anys, una franja d'edat que es considera vulnerable juntament amb els nadons i també les persones amb malalties cròniques. El secretari de Salut Pública ha afegit que la majoria de les urgències en aquesta onada de calor han estat pel que s'anomena esgotament per calor. Habitualment no és un quadre greu ni tampoc és un cop de calor, que sí que pot ser en aquest cas mortal. L'episodi d'altes temperatures va estar actiu des del 19 de juny amb 36 graus de mitjana i segons el sistema de monitorització de la mortalitat de l'Institut Carlos III, a tot l'estat espanyol hi ha hagut 212 morts atribuïbles a la calor.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
7: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
8: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
9: Música, un repàs als músics i als grups musicals que han fet història.
10: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, Cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: Darrere de cada guerra, repressió o vulneració dels drets humans, hi ha un silenci forçat a les víctimes. La història ha treballat durant anys per desenterrar la veritat i donar veu a aquelles persones que ja no poden explicar-la o les que encara senten por d'alçar la veu. Però conèixer la veritat, treure a la llum la violència contra persones o col·lectius, és només la primera passa. Reconèixer que algú ha estat víctima és també posar sobre la taula una injustícia que cal revertir i reparar. És en aquest sentit que les polítiques públiques de memòria juguen un paper fonamental que passa per l'estudi dels fets, el desenvolupament d'un sistema que permeti a les víctimes dur els seus casos a la justícia i els mecanismes necessaris per mirar de reparar el mal fet. Però les polítiques públiques de memòria no se sustenten només en aquestes tres potes, sinó que han de traspassar a la societat, conscienciar-la del seu passat per garantir que aquells fets no tornaran a repetir-se. A Catalunya, la memòria de la guerra i la repressió es mantindrà viva en la clandestinitat, però no serà fins la mort de Franco que no hi haurà un veritable debat públic sobre com treure a la llum el que 40 anys de dictadura va intentar enterrar. Avui arribem al darrer capítol d'aquest podcast. Parlem de què són les polítiques de memòria i com el coneixement del passat ens pot ajudar a fer una societat més justa, igualitària i respectuosa amb la diversitat. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 13. Veritat, justícia i reparació. Les polítiques de memòria.

0: Aquest és un capítol diferent de Miralls de Memòria. Volem fer balanç de tot el que hem après als 12 capítols anteriors. No ens referim a dates, noms o llocs concrets, sinó a allò que hem sentit amb cada història, amb cadascuna de les injustícies que hem narrat. Al llarg dels segles, el món n'ha estat i n'està ple d'injustícies. Però és la voluntat de superar-les, de fer una societat més justa, el que acaba sempre vencent. El camí no sol ser fàcil i moltes persones pateixen les conseqüències en la forma d'una repressió que va des del càstig físic i psicològic fins a l'exili o la mort, entre d'altres. Tanmateix, la voluntat de viure en un món millor sempre s'acaba imposant, de vegades abans i d'altres molt temps després. Sigui com sigui, el camí no acaba quan se supera una etapa com el franquisme, el nazisme o l'era colonial, per exemple. És quan hem avançat que hem de mirar enrere i fer justícia a aquelles persones que van patir la vulneració dels seus drets humans. És aquesta mirada enrere, des del present, la que ens ha de servir per aprendre i per saber identificar allò que no s'ha de repetir mai més. Les polítiques públiques de memòria sorgeixen com una eina que vol recuperar la veritat dels fets, fer justícia i reparar el dany de les persones víctimes de la violència, de les guerres, dictadures o repressió. Miralls de Memòria ha visitat el Memorial Democràtic, una institució que té com a objectiu recuperar la memòria de les víctimes per motius ideològics, especialment de la dictadura, i difondre els valors democràtics de l'antifranquisme. Hem parlat amb el seu director, Jordi Font Agulló.
1: En el cas de Catalunya, sobretot, és reconèixer els valors de l'antifranquisme, fonamentalment. Això, d'una banda, reconèixer els valors com a precedent més immediat del que és la democràcia en el present, actualment, el sistema democràtic del qual gaudim, amb les seves imperfeccions, les possibles millores de les quals és susceptible. D'una banda és això. L'altra també té un contingut, podríem dir, de reparació de persones que han estat objecte de violències polítiques en el passat, que han estat objecte de repressió, sobretot pel que fa a la dictadura franquista. I llavors també podríem enfocar-ho també cap al que seria l'homenatge, el reconeixement de les persones resistents. Que bé, això enllaçaria amb el que he dit abans, no? Persones resistents a la dictadura, persones que s'havien oposat a les polítiques repressives del franquisme i antidemocràtiques, i d'alguna manera són persones, podríem dir, exemplars. Les polítiques públiques de memòria s'han de vincular també a una ètica en el present, a una virtut pública.
0: Però aquestes polítiques públiques de memòria no són tasca fàcil. Darrere de cada guerra, dictadura, de cada violència política i ideològica, hi ha un silenci. Un silenci que és fruit de la por d'aquelles persones que han estat víctimes directes o indirectes. Trencar aquest silenci i donar veu a les víctimes serà una de les prioritats de les polítiques de memòria. Però en el cas català s'haurà d'esperar a la fi del franquisme per poder començar a investigar i a donar veu a les víctimes d'aquella dictadura feixista.
1: Quan parlem de polítiques públiques de memòria, tenim com a referent la fi de la Guerra Civil, que és el 1939. I llavors, s'han fet 80 anys després. Però clar, tampoc és cert del tot, perquè és clar, la dictadura va durar 40 anys, amb la diferència que no va perdre cap guerra, sinó que la va guanyar, es va establir, va dur a terme unes polítiques públiques de memòria molt fortes, perverses, tergiversades, instrumentalitzadores, manipuladores, tot el que vulguis, maniqueístes, i en el procés de la transició jo penso que també és un moment en el qual hi ha molt interès pel passat. Només cal veure moltes publicacions de l'època, fins i tot revistes com Interviu, que eren revistes que tenien un tiratge de més d'un milió d'exemplars a la setmana, això és impensable, doncs fins i tot allà jo recordo que apareixien reportatges sobre exhumació de fosses que feien les mateixes persones, diguéssim, familiars.
0: Després d'una primera embranzida de les polítiques públiques de memòria, amb la fi de la transició, el focus d'atenció per part de les administracions va passar a ser un altre.
1: En el moment que acaba la transició, podríem dir, més o menys acaba la transició de la democràcia, a partir dels anys primers 80, sí que els governs de les hores, tant el govern socialista a l'estat central com a, aquí a Catalunya, en el cas del govern de Jordi Pujol, de la Convergència i Unió de l'època, sí que opten per una mirada endavant. Arriba un moment que sembla que sigui de mal gust parlar del passat, perquè cal consolidar el present, sobretot, i sobretot integrar-se a la Unió Europea, assemblar-se cada vegada més al que seria l'Europa Occidental, i sembla que referir-se a aquell passat molesta.
0: Però que els governs ja no hi tinguessin tant d'interès no vol dir que la recuperació de la memòria democràtica quedés aturada. Aquí hi jugaran un paper clau els historiadors i historiadores que faran molta recerca i que seran la base per les polítiques de memòria actuals.
1: La tasca de la nova historiografia que sorgeix després de la transició a la democràcia és importantíssima per després el que tindrà lloc a finals dels 90, que es coneix com a recuperació de la memòria històrica, popularment. Penso que sense la base aquesta empírica d'aquesta historiografia dels anys 80 i 90 hagués estat impossible. A més hi hem d'afegir que sí que és veritat que també hi ha unes entitats memorialistes que persisteixen. Són minoritàries en aquells anys, estic pensant, no sé, l'Amical de Mauthausen i altres camps, per exemple, que és la més antiga, la més veterana de totes les entitats que tenim al país, però també una entitat també molt important, que és l'associació en aquell moment anomenada d'expressos polítics del franquisme, que també tindrà un paper fonamental en el cas català.
0: És precisament aquesta entitat la que organitzarà l'any 2002 un acte que serà determinant per al futur de la memòria democràtica a Catalunya. El 22 d'abril d'aquell any es va omplir el Liceu en un acte d'homenatge a les persones represaliades pel franquisme que acabarà amb la signatura d'un manifest que reclama a la Generalitat la creació d'una institució com el Memorial Democràtic. Això serà el punt d'inici d'un desplegament de polítiques públiques de memòria com mai no s'havia fet abans.
1: Podríem dir que nosaltres hem estat a Catalunya els pioners, hem estat els primers, el conjunt de l'Estat, a dur a terme aquest tipus de polítiques i amb la idea aquesta de crear una estructura, una institució que preservi aquests valors democràtics que hem dit abans. Però, clar, també hi ha hagut alts i baixos durant tot aquest període. Clar, les polítiques públiques de memòria d'alguna manera també estan molt... És inevitable que no estiguin, diguéssim, lligades o vinculades als canvis polítics. És bé, perquè són eminentment polítiques.

0: Fins que no es van començar a posar en marxa polítiques públiques de memòria a Catalunya i a l'Estat, moltes famílies i associacions van encarregar-se de mantenir viu el record de les persones assassinades pel franquisme o represaliades per la dictadura. Però amb el pas del temps, algunes d'aquestes memòries es van perdre amb la mort d'aquelles persones que n'havien estat transmissores.
1: És veritat que s'arriba tard. Clar, moltes d'aquestes persones van ser executades, trets de casa seva, portats a un lloc inhòspit i executats i deixats allà en una fossa, enterrats de qualsevol manera, en l'any 36, la majoria, o el 37. Per tant, han passat ja més de 80 anys. Clar, tot això dificulta encara més la cerca de les persones. Clar, això és veritat que no es va fer de manera institucionalitzada i de manera, diguéssim, en la qual l'administració s'impliqués en els primers anys de la democràcia. Penso que allà sí que era el moment de fer-ho, això. I penso que aquí sí que hi ha un error monumental pel que fa a aquesta qüestió.
0: Més enllà de les persones assassinades i mortes durant la Guerra Civil, les polítiques de memòria a Catalunya també volen posar el focus en els 40 anys de dictadura i en la resistència d'aquelles persones que van lluitar contra el franquisme.
1: Les polítiques públiques de memòria no es redueixen a 1939 o primers anys 40. I, de fet, el sentit de la creació del Memorial Democràtic té un sentit més propositiu, més positiu, en el sentit de posar en valor, valgui la redundància, els valors de l'antifranquisme. I els valors de l'antifranquisme, de manera, estan, podia, és evident que s'haurien d'associar també els primers resistents a, bueno, el mateix, els antifeixistes, tot el moviment antifeixista, evidentment, de la Guerra Civil, els primers anys 40, però també hem de reforçar, i a vegades ho oblidem, els anys 60 i els anys 70, que són fonamentals, totes les mobilitzacions veïnals, les mobilitzacions estudiantils i el moviment obrer. Clar, en una societat industrial com la catalana és, penso, imprescindible posar en valor la importància d'aquests moviments.
0: Com hem dit, les polítiques de memòria busquen la veritat del que va passar, la justícia per a les persones que van patir la violència de la dictadura i la reparació, en la mesura del possible, d'aquell mal. Però cap política de memòria pot ser efectiva si no serveix per conscienciar la societat que els feixismes són quelcom que no s'ha de repetir mai. La garantia de no repetició passa per educar la societat en valors com el respecte, la tolerància o l'esperit crític.
1: La part aquesta educativa, pedagògica de les polítiques públiques de memòria, si volem que aquestes polítiques siguin efectives i que tinguin una incidència en la societat, doncs les hem de reforçar des del punt de vista educatiu, pedagògic. Aquí a Catalunya, des de fa anys, des del Memorial Democràtic, hem impulsat un conveni juntament amb el Departament d'Educació, que és el conveni per la qual es van crear els grups, que té un nom una mica estrany, DEMDE, Departament d'Educació Memorial Democràtic. Llavors aquests grups, diguéssim, són grups de professors de secundària, fonamentalment, i de batxillerat, i llavors aquests professors treballen a les aules específicament temes o reforcen temes que treballen en algunes assignatures però que es reforcen i ho treballen conjuntament amb nosaltres, amb la memòria democràtica. I llavors què es fa? Es fan activitats formatives, activitats més, a vegades més lúdiques, de sortides a l'exterior, visites a, no sé, als nostres centres que hi ha a la xarxa d'espais de memòria, com el Museu Memorial de l'Exili, per exemple, o els espais de la Batalla de l'Ebre, o, per exemple, doncs, visites a camps de concentració antics, camps de concentració nazi, millor dit.
0: Més enllà del paper fonamental que tenen les polítiques de memòria en la construcció d'una societat millor, en Jordi Font Agulló ens fa una reflexió.
1: No només depèn de nosaltres, de la manera que es conforma les actituds i els comportaments de les noves generacions, sinó que també hi ha altres polítiques que també incideixen i molt, no? No sé, el fet de tenir feina o no tenir-ne, el fet de, no sé, de disposar de recursos o no tenir-ne per comprar, no sé, un habitatge, per exemple, o poder llogar un habitatge. Clar, tot això és molt important en la vida de les persones. A vegades aquestes polítiques públiques de memòria, si no van acompanyades també de polítiques socials reals, fortes, potents, poden tenir un efecte contraproduent a vegades.

0: Miralls de Memòria és un podcast que va néixer amb l'objectiu de tractar temàtiques històriques des del vessant de la memòria democràtica. Els 12 episodis anteriors hem viatjat a través del temps per viure les dificultats i injustícies que persones com nosaltres van haver de viure per seguir endavant. Cada capítol ha comptat amb la participació d'alumnat de secundària d'instituts públics del Prat de Llobregat. Els i les estudiants han tractat la temàtica en grups de treball específics i han reflexionat sobre cadascuna de les temàtiques que hem tractat al podcast. Aquest procés ha servit perquè poguéssim formular preguntes a les persones expertes i testimonis que hem entrevistat. Al llarg del programa hem comptat amb el suport i assessorament de la historiadora Tània González, doctoranda en Arqueologia Contemporània per la Universitat de Girona. Hem parlat amb ella sobre el paper de la memòria democràtica per les generacions més joves.
1: Creo que es muy importante saber, conocer y entender qué es lo que ha pasado en el pasado, o sea, qué hechos históricos nos han llevado hasta el presente, para poder construir un futuro basado en estos valores, evidentemente. Si no conocemos cómo fue el holocausto, qué pasó en la época de la trata de esclavos, es imposible que tengamos una sociedad que sea tolerante, que no sea racista. Al final és bàsic, jo crec.
0: Un dels pilars d'aquest programa han estat les preguntes pensades, redactades i locutades per alumnes de secundària del Prat de Llobregat.
1: Me he quedado muy sorprendida por el nivel crítico que mostraban, ¿no? Porque muchas veces pecamos de pensar que las nuevas generaciones, pues al final que no les acusamos de que no leen, de que no se informan, de que solo están en las redes sociales. Y yo la verdad es que creo que a nivel de valores como que los tienen más interiorizados y yo creo que se ha reflejado mucho en las preguntas. Eran preguntas de gran, o sea, de gran calidad, y la verdad que estoy muy sorprendida en ese sentido, sí, por la calidad de las preguntas y también por la inquietud que han mostrado.
0: L'altre pilar, sens dubte, ha estat el radioteatre. I és que a Miralls de Memòria creiem en la cultura com a vehicle de transmissió de valors. És per això que el grup de joves del Teatre Cadis del Prat de Llobregat ha guionitzat i interpretat dues peces de radioteatre per a cada capítol del podcast, donant vida a personatges reals o imaginaris que ens han ajudat a viatjar a cada moment històric.
1: El cine, la ràdio, el teatre nos ajuda mucho, ¿no?, como a envolvernos, a entrar en historias, porque también la forma en la que se cuentan las historias es diferente, ¿no? Al final el teatro y el cine dan pie a contar historias más personales desde diferentes puntos de vista, y la aportación que han hecho desde el grupo de teatro es increíble, ¿no? Cómo han cogido esas temáticas, las han transformado con un guion además que estaba muy bien hecho, y el resultado final está muy bien en el sentido de aportar otra mirada a cómo contar la misma historia.
0: A Miralls de Memòria hem tingut l'oportunitat de parlar amb testimonis directes d'alguns dels fets més importants de la història. Una d'aquestes persones ha estat José Quesada Herrerías, fill i germà de supervivents del camp de concentració nazi de Mauthausen. Això és el que pensa l'Arnau, estudiant de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, del testimoni de José Quesada.
2: M'ha semblat molt impactant tot el que ha dit. Trobo que és molt dur passar per una situació com la que va passar aquest senyor, i sobretot trobo molt impactant que s'hagin recordat de tots els detalls d'aquell dia. Sorprenent.
0: Malauradament, José Quesada ens va deixar mentre fèiem aquest podcast. Volem enviar una càlida abraçada a la família en nom de tot l'equip de Miralls de Memòria.

Les polítiques públiques de memòria s'han d'adaptar a cada realitat. En el cas espanyol i català, com hem vist, se centren sobretot en el període de la Guerra Civil i el franquisme. Però cada territori, país o estat n'haurà de tenir les seves. Fins i tot les polítiques de memòria d'aquí s'han d'anar adaptant als temps, incorporant noves realitats i perspectives. Parlem del feminisme, l'antiracisme o el respecte a la diversitat de gènere i sexoafectiva. Unes perspectives que també han d'anar acompanyades dels valors que volem per a la nostra societat, on el respecte i la justícia s'imposin a la intolerància i la violència. Per això cal que no perdem de vista el passat per detectar-hi els errors que no volem cometre en un futur. Arribem al final d'aquest capítol de Miralls de Memòria i ho volem fer amb un agraïment a la trentena de persones expertes i testimonis que ens han acompanyat al llarg d'aquest viatge per la memòria. També volem fer un agraïment a les direccions i professorat de l'Institut Estany de la Ricarda, Valdir Guilera, Salvador Dalí i Ribera Baixa del Prat de Llobregat, i en especial a l'Alba Sabater, l'Àlex Chico, l'Ignasi Trullols, l'Olga Miguel i en Nacho Zelda, qui han acompanyat l'alumnat en tot el procés de treball del podcast. De la mateixa manera, agraïm la tasca de tot l'alumnat del grup de joves del Teatre Càdix del Prat de Llobregat i els seus tutors, la Sílvia Sabater i en Guillem Jafaell. També volem fer una menció especial al suport d'institucions com l'Arxiu Municipal del Prat de Llobregat, l'Ajuntament d'Agramunt, la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona, l'Observatori contra la LGBTI-fòbia, la Presó Model de Barcelona, el Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT, l'Eurom, Caladona i el Memorial Democràtic. Aquest programa és una iniciativa del Prat Ràdio, la ràdio pública del Prat de Llobregat, amb el suport de la xarxa, que han fet possible aquest espai dirigit per qui us parla, Víctor Asensio García, amb la col·laboració del Modena Maluent de Bataller. Gràcies a vosaltres per haver-nos acompanyat. Desitgem que hagueu gaudit d'aquest viatge des de l'altra banda del mirall. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: la ràdio, un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
1: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
2: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
3: Soc taxista i vaig escoltant la ràdio.

0: anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot, i estar una mica al dia.
1: I així tot el dia, la millor companyia.
2: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Estic tot el dia, des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
3: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
4: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
5: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te da las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
6: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
7: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies a millor que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
8: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
9: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
10: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
3: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poderlo llevarla siempre.
11: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
10: Ràdio.
11: Tots els mitjans de comunicació igual.
10: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: emoció.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu i aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Grupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a de la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.

0: Propostes en xarxa.
1: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.
2: Per totes les coses que toques, colores, que sents i que plores, per anar de la mà, per créixer, menjar, caminar i respirar, tenim un pla.

0: viure, tenim un pla. Agenda 2030. Pirineus 2030. Uneix-te al pla.
1: Generalitat de Catalunya.
2: Bona nit.

0: viatge en el temps.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En dinars que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
0: Ràdio Vila Sagrada.
1: Sigues rica en vida.

0: Sinset FM.
1: T'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
2: Caiguts del cel?
1: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
3: Xarxa audiovisual local.
4: A l'Alt Empordà.
5: La barbacoa que sigui del rei de la rajola. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. Barbacoes grans, petites, amb aigüera incorporada o sense, de diferents colors. El teu jardí, terrassa o espai exterior es mereix una barbacoa del rei de la rajola. Medinyà, el rei de les barbacoes. També a Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
6: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
7: Canviem radicalment de qüestió.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Sabies que...
10: Les persones que fan servir lents tenen més probabilitats de ser contractats. La gent que porta ulleres té més probabilitats de ser contractats si les fan servir a l'entrevista de feina, segons un estudi. I és que aquest estudi va determinar que les ulleres fan que la gent es vegi més professional i especialista. La investigació del British College of Optometrists va determinar que menys d'un terç dels britànics creu que les ulleres fan que les persones tinguin un aspecte més professional.
11: Continguts en xarxa.

0: Quan compreu un bitllet d'avió, penseu que us poden oferir altres serveis addicionals i no obligatoris que poden incrementar el preu. Assegurança de viatge, possibilitat de triar el seient...
1: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, és meva.
4: No, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
7: Uau, que això!

0: tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bona tarda. Miri, estava escoltant la ràdio i acaba de trucar una senyora que pregunta si sabem per criatures o persones grans que tinguin una minusvalia física. Uns són a l'Altem, aquí al polígon industrial, en el que paper la tenim. I els petits són aquí al camí de les sortes. Si és que li interessa, doncs en això li dono el meu número de telèfon. Gràcies.
3: Enviado el 2 de abril a las 14:56.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
6: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
4: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
7: Miralls de memòria.

0: Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.
1: I parlant d'emocions.
2: 68.
3: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

La campaneta, anomenada en realitat úvula, és una petita massa carnosa situada a la meitat de la vora posterior del paladar, composada per tres músculs: el tensor, l'elevador del paladar i el mateix múscul de l'úvula. En general, es considera que no té una funció concreta, sinó que es tracta més aviat d'un òrgan vestigial filogenètic, que al seu dia servia per alguna cosa. Però conforme l'ésser humà ha anat evolucionant, ha perdut funció i el que ens queden són les restes. El mateix passa amb els mugrons masculins o el pèl de la pell. Tot i així, es reconeix que contribueix a evitar que el menjar pugi de la boca al nas i es dirigeixi cap a la gola, prevenint l'asfíxia. I també afavoreix, amb el seu moviment, que la gola es mantingui lubricada i humida. Alguns idiomes, com el francès, a més, utilitzen els sons que ajuda a articular l'úvula a la seva fonètica. Però en qualsevol cas, no són funcions pròpiament seves i poden realitzar-se perfectament sense ella. Hi ha persones a qui, per motius de salut, l'úvula se'ls extirpa i això no afecta gens a la seva qualitat de vida.

0: Vine a les rebaixes de l'Espai Gironès i guanya entrades per l'Aquarium Oníria.
1: Aquestes rebaixes, gaudeix dels millors descomptes a l'Espai Gironès i participa amb els teus tiquets de compra al punt d'informació. Sortegem 5 packs d'entrades Oníria cada setmana fins l'11 de juliol. Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per a gaudir.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: I parlant d'emocions.
7: 29.
8: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de la...